El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i mig miler d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Pensa en un producte.
1: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
2: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure? No t'ho perdis. Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Sí.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Hola, sóc la Clara Carich. Us vull recomanar el llibre de Hamlet, de William Shakespeare. Aquesta obra va ser escrita el 1609 i és probablement la més famosa i representada de les tragèdies de Shakespeare. Vull recomanar aquest llibre ja que és un dels clàssics de la literatura universal i s'han arribat a escriure 36 òperes i més de 50 pel·lícules. Conté el monòleg més famós de la història del teatre, Ser o no ser. El llibre gira al voltant de la venjança del príncep Hamlet per fer justificar la mort del seu pare, el rei Hamlet, qui ha estat assassinat pel seu germà Claudi. Igual que en altres tragèdies de l'autor i el protagonista no pot lliurar-se de les catàstrofes. Finalment, podem dir que aquesta obra tracta de temes tan universals com el de la vida, la mort, la raó i la seva debilitat o la bogeria. Espero que en algun moment tingueu l'oportunitat de llegir aquesta obra, perquè val molt la pena.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Pareu bé l'orella.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Eh? Dit això, felicito tots els Ramons. Avui és Sant Ramon. Vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adéu-siau.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Giovanni.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fiscalia ha demanat l'absolució de Begoña Gómez en el seu escrit de conclusions per al judici i reitera la seva petició que s'arxivi la causa, Sergi Bassolàs.
2: I no tan sols per a Gómez. L'acusació pública també demana la lliure absolució per als altres dos encausats. Així ho sol·licita la Fiscalia en un escrit de 26 pàgines al que ha tingut accés aquesta emissora. Ni Maria Begoña Gómez, ni la seva exassessora Maria Cristina Álvarez, ni tampoc l'empresari Juan Carlos Barrabés, a criteri del Ministeri Públic, haurien obtingut cap remuneració o benefici directe o indirecte derivat de la càtedra que codirigia l'esposa del president Sánchez. Tampoc haurien realitzat cap pressió, segons la Fiscalia, sobre les empreses afectades de promoció de la càtedra i els seus patrocinis. Així mateix, el fiscal assenyala que cap dels investigats s'hauria beneficiat econòmicament de les activitats de creació del programari informàtic, ni tampoc consta que la Universitat Complutense de Madrid hagi patit perjudici patrimonial com a conseqüència de les activitats desenvolupades. Amb tot el Ministeri Públic, després d'analitzar i desmuntar punt per punt la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, conclou que no s'ha trobat cap infracció penal i que, per tant, sense delicte, no hi ha autor.
3: Ara hi posem una mica de música.
4: Propostes en xarxa.
5: La tradició que la imatge de la Mare de Déu de Roca Corba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.
1: Bona nit.

0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Sigueu molt benvinguts i benvingudes a una nova edició dels oficis del llibre. Avui un oficis molt gràfic en la mesura que això anirà d'il·lustració. Tenim amb nosaltres a la Laia Valdevei, nascuda a Sant Vicenç de Montal l'any 1991. Laia, sigues molt benvinguda a la ràdio. Què tal?
2: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: La Laia va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona. En acabar els estudis, se centrava en la creació 3D durant uns anyets, tot i que finalment ha acabat tornant al dibuix. S'ha especialitzat en il·lustració de l'entorn i l'imaginari llegendari català. És autora de les representacions al llibre Mitologia dels Països Catalans, editat per F2, amb textos de Daniel Rangil, entre d'altres. Aquest estiu apareixia, aquest agost, a Editorial Sidillà, centrada a la Bisbal d'Empordà, l'Històries Emboscades, un fantàstic llibre de rondalles de quan la gent vivia a bosc, en diu, un llibre amb textos de Josep Cost i Antoni Gimeno, i que ha il·lustrat fantàsticament bé la Laia, que ha tornat, ara fa 4 dies, ara fa no res, aquest mateix mes de novembre, a la mitologia, amb el Mitologia de la Muntanya de Montserrat, editat igualment per F2. Laia, avui això va d'il·lustració, això va de gràfics, però la meva primera pregunta és: què és el primer que mires quan agafes un llibre, Laia?
2: Home, no puc evitar mirar la portada, evidentment, no? La coberta en general, però crec que sóc força amant dels bons objectes, llavors crec que miro molt qualitat de paper, qualitat d'impressió, no? Allò de que els llibres avui que podem llegir de manera digital i tal, m'agrada que siguin objectes preciosos i cuidats en tot el procés.
1: Tinc una bona amiga, Laia, que a casa seva havien tingut un restaurant, i amb ella és pràcticament impossible anar de restaurant perquè veu imperfeccions a tot arreu. Tu, a nivell d'il·lustració, quan un mires un llibre, ets molt crítica amb la feina que tens al davant?
2: Crec que només si l'he il·lustrat jo. És a dir, si l'he il·lustrat jo, sí que em sembla que els colors mai són els que toquen, que la impressió sempre té algun fall, alguna coseta. Però la veritat és que em passa amb altres companys il·lustradors que quan m'ensenyen els seus llibres amb aquestes mateixes queixes, sempre penso, ep, si ho mires des de fora, no, el resultat és preciós i la sensació és que està molt ben fet, que no desmereix la feina de l'il·lustrador, però sempre hi ha aquella cosa quan ho ha fet un mateix que li trobes tots els errors.
1: Què ha de tenir un bon llibre a nivell d'il·lustració?
2: Home, jo crec que hi ha moltes maneres, no, d'enfocar la il·lustració d'un llibre. Per mi el que m'agrada molt veure hi és el caràcter de l'il·lustrador, no? Tant si és perquè s'ha imaginat les històries o el que hi apareix d'una manera molt concreta, tant perquè té un estil o una tècnica que a mi m'atreuen visualment, no? Però suposo que per mi el que fa un bon llibre il·lustrat d'una peça, no sé com dir-ho, potser més comercial o més simplement decorativa, que moltes vegades les il·lustracions fan aquest paper de decoració, és veure-hi una mica que m'hi aporta alguna cosa, no? el caràcter de l'il·lustrador.
1: De seguida en parlem, però quan feia la introducció del programa d'avui deia que un cop vas acabar els estudis de Belles Arts a la UB, a la Universitat de Barcelona, et vas centrar en la creació 3D i vas dedicar-hi uns anys, però has acabat tornant al dibuix. Per què? O què t'havia tret en un moment donat la il·lustració 3D i per què has tornat al dibuix?
2: Doncs bé, evidentment hi ha una cosa purament pragmàtica en aquest camí, no? Que és el fet que quan tens 20 i pocs anys i surts d'una carrera com Belles Arts no tens un futur laboral molt, molt, molt clar ni molt segur, no? El 3D és un mercat que encara és força potent, no? I sempre hi ha feina, que es diu, i la meva primera decisió va ser per aquí. Sí que és veritat que dins del món del 3D hi ha un apartat de la preproducció dels dissenys previs, que li diuen el concept art, que la fan il·lustradors. És a dir, és tot un treball de disseny abans no es posa un equip a crear en 3D, que es fa doncs, en dues dimensions, no? Per tant, es fa dibuixant, que és molt més ràpid i per tant més econòmic. Dins d'aquest ofici tan concret, una dels gèneres que més demana que hi hagi gent dissenyant són els gèneres fantàstics, la fantasia, la ciència-ficció, perquè no existeixen referents reals en els quals poder basar els models en 3D, no? I és això el que a mi em va atreure molt, no? El fet de poder-me dedicar a dibuixar fantasia, ciència-ficció i aquestes coses que evidentment m'agraden des de molt joveneta. És el mateix que un cop torno enrere i faig el salt al paper, no? I torno a dedicar-me o vaig a buscar un camí més proper al món editorial i als llibres, que és una cosa que evidentment sempre havia volgut fer. Doncs mantinc, no?, aquest gust per la fantasia, les històries fantàstiques, els personatges màgics, no?, i totes aquestes coses que m'agradaven. Una mica jo crec que aquesta és la meva trajectòria, sempre dirigida cap a que m'encanta dibuixar criatures que viuen al bosc i personatges meravellosos.
1: Uh-huh. D'aquí que entenc que per això t'ha tret el projecte d'Històries Emboscades de Josep Cot i Antoni Gimeno. No sé com va ser la trobada, com hi arribes o com et fan la proposta?
2: Doncs amb la gent de Sivillà, jo crec que ens coneixíem, és a dir, jo coneixia l'editorial perquè havia llegit alguns llibres seus. Ara potser fico la pota, no? Desconec si en algun moment jo els hi vaig passar algun portfoli, això que es fa, no? De trucar i dir, mira, faig dibuixos, a veure si us interessa. Podria ser que sí, però sé que ens havíem vist en algunes fires i jo crec que més o menys tots dos coneixíem qui era l'altre, no? I em va arribar la proposta, a més em va arribar doncs com molt amb tota la intencionalitat, no?, de dir, sabem el que fas, creiem que hi encaixa molt bé, no?, en un llibre que ens parla, per una banda, de totes aquestes històries que s'explicaven, que per tant inclouen doncs molta cosa de fantasia, de personatges màgics, de personatges de rondalles, i per altra banda doncs això, no?, que no deixa de ser un recull de memòria oral, que per tant manté molt aquesta cosa de tradició, de preservar i tal, que és, jo crec que totes aquestes dues coses són el que més podria definir la meva feina. Per tant, crec que van anar a buscar una cosa que encaixés ja molt amb el que ells tenien al llibre.
1: Uh-huh. He llegit en alguna entrevista publicada amb tu, Laia, que dius literalment, el folklore és el que no passa pels estaments polítics, que no s'hi origina, sinó que forma part de la gent del poble. El folklore, dius, és important perquè configura una manera pròpia de pensar el món. Vull pensar que amb aquesta reivindicació doncs trenques una llança a favor del folklore, a vegades menys tingut, o com un gènere menor, com un gènere sense massa importància.
2: Totalment, totalment. Per mi, quan faig aquesta reflexió, no?, de que el folklore és allò que s'origina fora de, ja no només els estaments polítics, sinó de qualsevol organisme de poder, perquè podem pensar que una universitat no és un estament polític, però sí que és un organisme de poder davant la gestió de la cultura i de la presa i la transmissió de coneixements, no? Per tant, tot allò que s'origina al marge d'aquestes situacions en les que hi poden haver interessos darrere, per mi té moltíssima màgia i té moltíssima importància, no? És una cosa molt espontània, molt genuïna, molt que se la fa la gent, no? Evidentment hi ha certs col·lectius amb poder per incidir sobre el folklore, però sempre hi queda aquesta cosa molt democràtica, molt del poble, que per mi és molt important, no? Perquè ens deixa veure com pensaven, què els agradava, què es feia viral, que diem avui en dia, no? més enllà del que políticament o culturalment o que qualsevol elit volgués posar de moda, no?
1: I el nostre país tenim és un bon país il·lustrador o tenim prou ben considerats els nostres ancestres o el nostre folklore, perquè estirant el fil de la cita anterior n'hi podríem afegir un altre que diu i que deies tu també, estiro paraules teves, de vegades tenim sentiment d'inferioritat perquè pensem que el que és nostre fa de pagès.
2: Bé, jo crec que no desconec si en altres cultures això és tan exagerat. Jo gairebé podria extendre-ho a tota la cultura occidental, no? Sempre hem tingut aquesta visió del progrés, de la globalització, que menys té tot allò que ve de casa, no? Tot allò que ens ve dels avis, de generacions anteriors, no? Sempre aquesta cosa de mirar endavant, mirar endavant, mirar endavant, no? I com més internacionals i més ens assemblem tots als anglesos o als americans, doncs millor, no? I per mi és un error, és a dir, evidentment, no, que no li gires l'esquena a la globalització i al progrés, i que jo sóc d'una generació que parla anglès des de petits, que hem crescut amb el cinema estranger, amb les, no sé, no, és a dir, sempre
1: i amb el manga bé, no? I amb el manga japonès, potser ara que torna a estar en boga el fet de la bola de drac que reestrena o que recupera Televisió de Catalunya. Què en penses del manga?
2: Doncs per mi els japonesos han sabut trobar un exemple, o sigui, una manera de compartir el seu folklore i coses que són molt genuïnament seves i que per tant no s'assemblen a lo dominant, que és l'occidental, i fer-les atractives. I per mi són un exemple molt bo de com podem agafar aquestes particularitats locals, aquestes coses que formen part de la tradició, que formen part del folklore, i convertir-les en productes prou comercials com perquè no ens sembli, no sé com dir-ho, ara no vull que soni malament, però que no ens sembli de pagès, que no ens sembli de la iaia, no? És a dir, perquè a mi m'arribi un bola de drac, no? I tots els nens de la meva generació creixin amb bola de drac i tinguem tan clars referents que venen del folklore oriental, doncs hi ha d'haver hagut algú amb prou expertesa per crear un producte com bola de drac que s'exportarà per tot el món i que no ha donat l'esquena a les seves pròpies tradicions, no? Una mica, si volgués fer el paral·lelisme amb alguna cosa aquí, doncs pensaria amb els llibres de la Irene Solà. Si la Irene Solà hagués decidit escriure sobre
1: Canto jo i la muntanya balla,
2: Sí, i et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres,
1: sí.
2: Doncs si ell hagués decidit escriure sobre una cosa més global, menys de casa, menys, no? Ens haguéssim perdut uns llibres que parlen en gran part de coses del nostre folklore i que s'han traduït a molts idiomes. Per tant, jo crec que un cop, està molt bé voler fer el salt cap a fora, però crec que està molt bé també no donar-li l'esquena al que tenim a dins.
1: No ho sé, quins són els referents de Laia Baldavell per a dedicar-se a la il·lustració i amb aquest estil tan detallista, tan mitològic, tan màgic en definitiva, amb què es va inspirar o qui va agafar de referent per conduir el seu estil cap a aquesta línia?
2: Doncs jo penso que a finals del segle XIX, principis del XX, hi ha una gran fornada d'il·lustradors, especialment anglesos, que combinen molt aquesta cosa, aquest gust per la tècnica ben feta, no? Aquestes il·lustracions que les veus molt treballades, molt complexes i tal, i a la vegada que començaven a agafar, doncs, tots aquests referents fantàstics i màgics que a mi m'agraden tant, no? Crec que és el primer germen dels estils d'il·lustració que a mi m'agraden o que a mi m'han cridat més l'atenció són aquests. I cap als anys 80 jo crec que també va haver-hi una gran fornada d'il·lustradors de fantasia que diguéssim que, tot i que jo vaig néixer als 90, són llibres que diguéssim jo ja vaig tocar, no? Pues perquè eren dels germans grans, dels cosins, o perquè estaven a casa o pel que sigui. I són jo crec que aquests llibres que a mi m'al·lucinaven quan era petita, que marquen bastant el que és el meu estil. Sí que és veritat que avui en dia aquest estil s'ha deixat de considerar infantil. És a dir, jo el rebo com il·lustració infantil quan sóc una nena, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que avui en dia la il·lustració infantil va per un altre lloc i són, jo crec, aquestes il·lustracions que ens agraden més als adults, doncs, que als anys 80 suposo que també van llegir aquests mateixos llibres.
1: Uh-huh. I jo me'ls imagino, aquesta il·lustració per mi fa hivern, la millor època de l'any per mirar-se-la, per disfrutar-la, és l'hivern. I des de, ara jo te diria, fins i tot si en tingués a casa, que no és el cas, elabora el foc fent unes torradetes a la llar de foc i tot plegat.
2: Probablement hi ha alguna cosa de, que no sé com dir-ho, que traspassa cap al paper, perquè jo treballo al costat d'una llar de foc, probablement l'estona amb la gata a la falda, vull dir que és bastant aquest ambient,
1: No ho sabia, però veus, fa... doncs traspua aquesta sensació, aquest estil d'il·lustració. Escolta, Malaia, això és un programa de llibres, i sempre, abans d'acabar, no deixem escapar cap convidat sense demanar-li sobre què està llegint. O pregunta doble: com et defineixes com a lectora i què tens ara entre mans?
2: Doncs sóc molt mala lectora, és una cosa que la porto com una llosa, perquè m'encanten els llibres, però em costa llegir. Em costa trobar els moments, trobar la concentració, no? I tot això, i habitualment són d'aquells lectors que els llibres els hi duren molt abans no els acaben. I ara mateix et diria, a la tauleta de nit tinc tres coses. Una és perquè fa poc vaig anar a fer una xerrada i vaig coincidir amb un autor que havia publicat amb Sivillà un llibre de llegendes de la Costa Brava.
1: Mm-hmm. Ja tinc obert. Miquel Martín?
2: Digues?
1: És a Miquel Martín?
2: Doncs ara mateix no t'ho sabria dir perquè no el tinc aquí al costat el llibre, però estic convençudíssima que el llibre és

0: històries que s'expliquen al voltant del mar a tot el món. Llavors vaig fent aquesta combinació que em va molt bé per contrastar, no? per seguir dins d'un mateix, una mateixa temàtica. I a part d'això, perquè és l'única cosa que em manté enganxada a la lectura, les dues sacra. Coses que t'he dit són bastant vinculades a la meva feina, i no, i gairebé és llegir per feina. I la tercera és una novel·la meravellosa de l'Aniol Florensa, que em sembla que no es troba ja a les llibreries, que es diu L'últim esmolet, on els esmolets són una mena de caçamonstres catalans, tota una nissaga d'esmolets, que és bastant entretinguda i em té bastant enganxada.
1: Trets molt comuns en totes les propostes que ens recordes. Aquella que deies de la Costa Brava és exactament Llegendes de mar de la Costa Brava. És un recull elaborat certament per en Miquel Martín amb il·lustracions de Llanes Llança.
0: Aquest mateix.
1: Fantàstic. Ha passat per aquí Miquel Martín també en diverses ocasions i és un dels autors que ens estimem especialment. Laia, ja per acabar, i ara què? Fetes la mitologia dels països catalans, fetes les històries emboscades, feta la mitologia de la muntanya de Montserrat, cap on va ara el projecte de Laia Valdevei? Què estàs dibuixant?
0: Doncs ara mateix estic fent un parell de cobertes de llibres de per diferents editorials, un parell d'encàrrecs, pendent de començar, perquè encara que no ho sembli això es comença molt aviat, els calendaris del 2026,
1: que bo.
0: Sempre F2 treu alguns calendaris il·lustrats.
1: Sí, sí.
0: I esperant nous projectes, perquè vindran i jo crec que agradaran moltíssim, tot i que jo encara no hagi començat a il·lustrar-los, vindran projectes cap a finals del 2025, principis del 26, que jo crec que agradaran molt.
1: Jo crec que hem de reivindicar, i en tot cas els oficis d'avui vol ser una picada d'ullet a aquest món, hem de reivindicar la il·lustració. Afortunadament, la indústria del llibre està traient uns productes al mercat fantàstiques, amb una qualitat d'edició extraordinària. Un exemple és el llibre que tenim a les mans, els autors del qual van passar per aquest programa, i se'ns va escapar en aquella ocasió, ara ja fa uns mesos, la il·lustradora, la Laia Valdevei. Avui hem intentat tapar un forat, i és que Laia, hi ha gent que t'estima molt, hi ha gent que ha reivindicat aquesta entrevista d'avui, dient-nos, és fantàstic aquell llibre d'històries emboscades, però a veure si un dia entrevistes a la il·lustradora. I jo me l'he creguda, perquè és un oient molt fidel del programa, que jo m'estimo molt també, i aquí hi ha hagut aquesta cita i aquí hi ha hagut aquesta entrevista. Laia, jo des dels oficis del llibre et felicito efusivament per la feina que fas, i als oients els recomano especialment els teus projectes.
0: Moltíssimes gràcies. Jo també crec que som uns grans oblidats del món editorial i que també cal reivindicar la nostra feina.
1: Doncs,
0: moltes gràcies per donar-me aquest espai, no, també.
1: Només faltaria. Laia, ha estat un plaer. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Doncs completem programa amb la càpsula de cada setmana dels bibliòfils. Avui passarà per aquest espai Jaume, Massó i Torrents, de la mà de la Judit Covenya Guàrdia. Judit, benvinguda, què tal?
3: Molt bé, hem passat bona setmana i mira, us he trobat aquest bibliòfil.
1: Jaume Massó va néixer a Barcelona el novembre de 1863 i moria al setembre de 1943. Per què és important que perquè el tractem en un espai com aquest?
3: Doncs perquè és un bibliòfil, i això va d'això, i aquest el porto especialment perquè us sona l'Avens?
1: Caram que sí, la revista.
3: Doncs mira, ell va ser un dels fundadors i director de l'Avens, de les primeres etapes. En Jaume Massó i Torrents fou editor, escriptor, era un erudit, i entre altres coses a la seva vida va fundar i dirigir la revista catalanista l'Avens. Aquesta tingué dues etapes: l'Avens, escrit amb S, pre-normalització

0: Pre-Pompeu, 1881-1884, i l'avenç, el 1889-1893. Aquesta fou la precursora del moviment modernista i la que va introduir en el món català autors europeus com Baudelaire, Ibsen, Maeterlinck o Nietzsche. Gràcies a aquesta revista es va canalitzar també la renovació de la campanya de normalització lingüística impulsada per Pompeu Fabra i Joaquim Casas, que fou la base de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, el 1913. O sigui que per això us el porto. Va crear en Massó, juntament amb en Joaquim Casas i Carbó, l'any 1891 va crear la tipografia de l'avenç, és a dir, el tipus de lletra, que fou un referent ideològic i cultural pel país. Editar obres com el Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, el Catàleg dels Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, la traducció del Decameró, segons l'únic manuscrit conegut, allò que us deia, un episodi passat, vam esmentar a l'Isidre Bonsoms, que tenia aquest, doncs, qui es va ocupar d'editar-ho va ser en Massó. I moltes altres obres d'autors com Mañé i Flaquer, Enric Morera, Ignasi Iglesias, Cels Gomis o Eduard Fontserè. I en Frederic Mistral, el Nobel, l'únic Nobel que tenim de la Catalunya Nord. Doncs, d'aquesta empresa, d'allà, van sortir revistes destinades al gran públic, no només l'Avenç, que era com el dels pensadors i els intel·lectuals, sinó Catalònia, les col·leccions de la Biblioteca Popular de l'Avenç, les col·leccions erudites, com la Biblioteca Hispànica. Va dirigir també la revista de Bibliografia Catalana i fou un gran investigador dels manuscrits catalans. Va elaborar catàlegs, manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid, els manuscrits de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès i el ja esmentat catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. Fou un dels fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans, inspector de la Biblioteca de Catalunya i professor de l'Escola de Bibliotecàries. L'Escola de Bibliotecàries, en vam parlar en un programa fa molt i molt de temps, és un dels capdals, dels eixos del manteniment de la cultura i de l'expansió de la cultura bibliogràfica d'aquest país. Les bibliotecàries a Catalunya van tenir molta importància. Quan esclata la guerra, tot això se'n va en orris. Doncs ell va ser un dels profes d'aquelles bibliotecàries. El 29 va viatjar a la Biblioteca Nacional de París per veure com la tenien organitzada i com organitzaven la secció d'estampes per introduir millores a la secció d'estampes i mapes de la Biblioteca de Catalunya, d'on també en fou director. I a més, com molts d'aquests intel·lectuals, també era membre del Centre Excursionista de la Catalunya, d'on també fou president, a l'igual que president el 1927 de l'Ateneu Barcelonès. Vaja, que va presidir moltes de les institucions, seria perquè valia alguna cosa.
1: Segur que sí.
0: Els seus fons són a la Biblioteca de Catalunya.
1: Doncs Jaume Massó i Torrents, que ha completat el programa d'avui, de la mà de la Judit Covenya Guàrdia. Gràcies, Judit. Fins la propera.
0: De res.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: La nit.
2: Senyora, ¿el señorito usa calzoncillos cortos o largos?
3: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
4: per tu
5: i per tots.
4: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió,
3: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
7: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
8: La teva emissora local.
9: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
10: És Ràdio Vila-sacra.
9: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
10: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
11: Precisió. Millor productivitat. Comoditat. Estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.
12: Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.

Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: Exacte.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible. Ràdio Vila-sacra, la que no és res convencional.
2: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
4: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
5: Miralls de memòria.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Corbera.
2: Ens referim al castell de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat. El topònim de Corbera té arrels llatines. No és clar si prové de corbària amb O, que significa niu de corbs, o de corbària amb U, roca o muntanya corbada. Popularment sembla que l'opció que ha tingut més èxit és la que relaciona el topònim amb el significat de lloc de corbs. El trobem documentat des de l'any 1032 en el testament de Guillem de Mediona, que n'era el propietari i senyor, i que en va llegar dues terceres parts a la seva filla Quixol. Va desaparèixer quan el van destruir el 1714.
0: La llegenda.
3: Es diu que el senyor del castell de Corbera feu demolir la fortalesa de Grat i a les seves expenses. Els fets se situen al 1694, quan els miquelets francesos s'apoderaren del castell i tancaren el baró de Corbera amb alguns familiars. En pica el baró, ho era el Josep de Mora i els seus, foren alliberats, i això gràcies a una expedició militar. Don Josep, a ses costes, feu enderrocar la mansió perquè en altra ocasió no tornessin a fer-se fort els piquers, i mogut pel zel del servei de Sa Majestat, demanar al virrei el consentiment previ per a tan garbosa acció. No resta objectar, doncs, a menys que vulguem ésser lligamosques per a refregar que feia anys que el castell ballava de capoll i que obtingués resultat la instància del baró en la qual manifestava el rei que el castell era dels més forts i costosos de Catalunya i que era cosa de 40.000 escuts el valor de dita fortalesa. Potser anem descobrint quina era la mare dels ous. De boca en boca s'ha dit que el cinquè dels Felips feu enderrocar tots els castells del Principat.
2: Actualment rep el nom de Castell de Corbera, el casal residencial que es va fer construir al segle XVI com a residència dels barons de Corbera. En destaquen els dos magnífics finestrals d'estil gòtic conopial, un estil d'arquitectura que va néixer al nord de França al segle XII i que es va desenvolupar durant els segles XIII, XIV i XV. I precisament un dels seus elements diferencials són els grans finestrals amb vitralls. Podeu consultar els webs weblandia.com/castells o corberadellobregat.net/història. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca, d'Arfel Dalmau Editor.
1: Sempre 100% Empordà.

0: Bona nit.
1: Totes les drogues tenen un efecte sobre el sistema nerviós central. Concretament, el punt comú de totes és la seva acció sobre el sistema límbic, la part del cervell que controla les emocions i els impulsos més primaris. Aquest control l'exerceix proporcionant als diferents estímuls sensorials externs una connotació afectiva agradable o desagradable. Per fer-ho, disposa d'uns centres de recompensa, l'estimulació dels quals produeix una sensació de plaer i uns centres de càstig. Aquest sistema controla la conducta provant d'obtenir estimulació dels centres de recompensa i evitar l'activació dels centres de càstig. Totes les drogues tenen en comú que activen el nucli accumbens. Aquesta és la base perquè es pugui produir una addicció. Molt més probable en el cas de persones amb una certa vulnerabilitat, com ara els joves, les persones que pateixen trastorns com ara l'ansietat, la depressió o l'esquizofrènia, i aquelles persones a les quals el seu entorn les condueix a una situació d'inestabilitat. D'aquesta manera, l'estimulació repetida d'aquest sistema per les drogues produeix canvis adaptatius que impliquen una disminució d'activitat dels centres de recompensa i un increment d'activitat dels centres de càstig, i fan que l'individu es trobi cada vegada pitjor en absència de la droga.
2: En el 107 de la FM...

0: Ei, truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Jo voldria fer una excepció, potser, perquè dona la coincidència de que hi ha una noia que escolta cada dia. Aquesta noia es diu Pepi. I un dia jo vaig estar a la peluqueria i diu, és que cada dia sento la ràdio, diu, i m'agrada tant. Bueno, deixem-ho això en banda. Ella escolta cada dia, li agrada molt

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: I parlant d'emocions.
1: 24.
2: Vale.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai, ai.
5: I ara? Sabies que...
6: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.

0: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
1: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
2: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves que m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Demanen poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l'expulsió del país de dos multireincidents. Em diguin el que em diguin, espero que l'expulsió es faci el més ràpid possible, afirma. Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres. Si no ens posem seriosos, això serà la guerra, diu una veïna. Un camió s'encasta contra una casa a Pont de Molins. Els bombers han retirat pedres i han comprovat que l'estructura de l'immoble no havia quedat afectada. No hi han hagut ferits. L'Estat comença el procés per declarar Portbou com a lloc de memòria democràtica. El BOE publica l'acord de la Direcció General.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
3: Queda clar. Hey!
4: Pareu bé l'orella.

0: jogues pels gals.
1: Lo que temi.
2: Jo els treballs.
3: Si tu jogues pels gals,
4: tenim moltes feines.
5: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
6: No feines, feinada.
7: Jo tinc molts amics, per cert.
8: Jo tinc 5.
9: És un joc espacial.
10: Si exploradors.
11: El pilla-pilla no hi juguem mai.
12: És un joc espacial.
13: Són les meves més preferides.
14: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
15: Bueno, jo m'ho passo bé.
16: No sé si ells ho passen bé.
15: Sí.
17: És un joc espacial.
18: Per mi és el més guai de Catalunya.
19: Som com una família.
20: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
21: És genial.
22: És la millor.

0: informació, música, entreteniment.
1: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vilaseca.
3: És l'hora del pati.

0: nit.
1: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
2: Tens ganes de picar alguna cosa? És normal.

0: llarg de la vida trobem persones amb qui establim uns lligams molt forts. Els amics. Persones amb qui compartim els grans moments, les alegries i les tristeses, els somnis i les pors. Però a quina edat es fan els amics? Les amistats de la infància són importants? Poden durar? I què en pensen els nens d'aquesta relació? Avui, tots mirarem l'amistat amb ulls de nen. Què vol dir ser bon amic?
1: Una bona amiga seria quan està a les bones i les males.
2: Bueno, per exemple, estar amb tu en els moments que ho necessites.
3: O ajudar-te.
4: Sí.
5: Compartir les coses amb ell.
6: Passar moltes coses a tu, t'estima,
7: et sap apreciar.
8: Et sap guardar un secret, sap estar...
9: I t'accepta com ets.
8: Ja. Yeah.
10: Ser amable i apoyar-lo amb tot el possible. I si no et sembla bé que està fent alguna cosa, dir-li, d'amagar-li.
11: I la gent pensa que un bon amic és qui et fa costat i en els moments que vas a fer una cosa malament també la fa. I això no és un bon amic, en realitat.
12: Jo i la Raquel som amigues des que estàvem a la panxa de les mares.
13: Perquè, bueno, les mares també eren amigues des de sempre i, bueno, nosaltres també som amigues.
14: Diuen que som germans.
15: Sí, sempre fem aquesta mentirilla, però, no sé, sempre ens ho han dit quan anem pel carrer, diu, totes aquestes són teves. Per exemple, la Fel i la mare de la Cristina diu, no, només aquests dos, les altres dos són d'una amiga meva. I diu, ai, però semblen germanes, saps?
16: Tu primera.
17: No,
16: tu primera.
17: Jo salto.
16: No, Cristina.
17: Pues jo salto.
16: Vale.
0: La Raquel i la Cristina comparteixen escola i, si poden, la resta del seu temps lliure. Passen gairebé tot el dia juntes.
18: Quan ella no hi és, doncs... Ai, ara no sé pas amb qui anar, o no sé on anar a jugar. Dic, coi, deus tenir més amigues i més d'allò, solament és la Raquel, pots trucar en aquesta, l'altra, l'altra. Però mira, amb ella és la que més sempre hi ha tirat més.
19: En eso son, a lo mejor son muy adultas, porque con las demás niñas pues tienen relación, las consideran amigas, pero la verdad es que Raquel y Cristina son eso, lo que es una amistad como la entendemos los mayores.
20: Hola, soc el Martí i ara us presentaré la meva família. A veure què us sembla. Veus? Aquesta és la meva germana Marta. Hola.
21: Hola.
20: Ara anem a veure els meus pares que estan a la cuina. A veure què fan. Aquesta és la meva mama i Idoia.
21: Hola, què tal? Hola.
20: I aquest és el meu pare, Jordi.
22: Hola, què tal, Martí?
0: En Martí és casteller, no es perd cap assaig i ha acabat arrossegant-hi tota la família.
20: Jo, des de ben petit, ja m'agradaven molt els minyons perquè sempre els seguíem i un dia el meu cosí va anar a minyons. I llavors jo vaig dir, doncs vull anar a minyons.
23: Doncs anem a minyons i...
24: Bueno, li vam fer... Vam esperar una miqueta, eh? Vam dir, bueno, ja ho veurem l'any que ve, però tot un plegat ens van trucar. Mira que comencen els assajos de Canalla Nova. Ostres, Martí, vols anar? Ui, tant. I ja està.
20: Jo faig els castells de dosos. Saps que l'enxaneta està amunt? Doncs a sota hi ha un que treu el cul. Doncs, i a sota hi ha uns que estan així. Doncs jo sóc aquells. Els dies d'assaig m'agraden perquè pujo i també em veig amb els meus amics, puc parlar... Quan t'enfiles vas fent amics. perquè comentes la jugada, que si has de posar un peu bé, que si has de posar una mà més bé, bueno, i allà també parles i també et fas amic.
0: Us enfadeu amb els amics?
4: Sí, però a vegades
7: és per gent perquè us veus mal.
4: Sí, una mica. A vegades li dic perdó, Pamela, és que a vegades, no sé...
7: Ens cridem una mica.
4: Sí.
9: Normalment són per tonteries, eh?
4: Sí.
9: Sí, perquè, per exemple, algun m'ha pres no sé quant, llavors...
17: Una goma.
9: Sí, per exemple, sí.
17: Potser discussions així, potser, per exemple, un dia jugues a futbol aquí a l'escola i dius, passa una plot i no te la passa tota l'estona, coses així.
22: Sí, un cop, en especial quan eren petites, ara ja que som grans ja ho estem entenent tot, però de petites algun cop era barallar-se, jo vull això, no, farem això.
0: Com feu les paus?
4: Parlant.
17: Sí.
4: I pagant-se
17: no.
4: I sempre donant la teva opinió i arribareu a un acord.
7: Tu tens que plantejar-t'ho i dir, és la meva amiga o ets el meu amic, jo no puc fer-li això o ell no m'ho hauria d'haver fet. I clar, doncs li dic, bueno, ho sento, no ho hauria d'haver fet o, sisplau, perdon.
22: De vegades, quan ja portes dies discutint, ja no te'n recordes ni per què estàs discutint. I mira, dius, doncs per què? Parles amb ella i dius, per què estem enfadades i ens posem a riure?
9: El dia següent, en veritat,
17: sí.
9: Ja està. Això no dura ni un dia, quasi, però tampoc.
17: Ja.
9: L'endemà, tot arreglat.
20: Jo tinc amics a futbol, tinc amics a Minyons i tinc amics a l'escola. Són diferents. Alguns són més alts, alguns són més baixets, alguns tenen més anys, alguns no. Bueno, això. T'hi veus a l'escola, però amb un amic, però mai t'hi veus a casa, jugant. Cal compartir més estona amb un amic, perquè en un sol dia en parles, però no se sap tot. I si llavors estàs més temps, et coneixes millor. Però cada dia no es pot.
0: La Raquel i la Cristina, tot i ser totes dues rosses i amb els ulls blaus, no s'assemblen gens.
19: No, però no tens...
7: Agafa aquest...
0: Ni en gustos ni en caràcter. Són dues amigues ben diferents.
4: No sé, és diferent, però m'agrada com és, saps? A vegades m'empigo amb ella perquè és molt... Saps? Però és molt... És molt Cristina, no sé. Jo tinc un gust de roba que és més de nen, però molts cops em vesteixo normal, perquè jo tinc més aquest gust, perquè com que faig hockey, quasi sempre em fico roba esportiva, perquè vaig més còmode.
25: Al ser tan diferents, doncs, suposo jo que una pot trobar el que no té ben bé, doncs ho troben a l'altre, no? No, però què sé, doncs la Cristina és molt decidida i de seguida saltarà encara que s'hagi de fer mal, per dir-ho així, i l'altra, doncs potser la seguirà doncs, perquè ell ho fa, no? Vull dir que,
19: és més prudent.
25: I al revés, no? Vull dir, potser l'altra, en un moment donat, l'altra dirà, sí, que t'estàs passant. I potser dirà, potser sí.
7: Va, Cristina!
20: A mi sí que em costa fer amics nous, però quan ja hi portes un temps, és... ja són amics teus. No cal tenir tots els mateixos gustos per tenir amics. Home, una mica sí, però tampoc no cal que feu servir el mateix desodorant.
7: Atenció!
20: Parlem de futbol, d'esports.
7: Xavi, se la para amb el cul!
20: Com, per exemple, guanya el Barça. Oh! Ha guanyat el Barça! Amb els nens parlo més i amb les nenes em fa una mica de vergonya.
0: Els nens i les nenes poden ser amics?
17: Clar.
1: Sí, sense cap problema.
2: Sí.
1: No hi ha...
2: No hi ha res que li separi, clar.
1: No hi ha cap diferència que en digui que no puguin estar els nens i les nenes junts.
3: Normalment les nenes van amb les nenes, els nens van amb els nens, però sí. No tots.
5: No ha d'haver-hi aquella diferència de machista o feminista que a vegades passa, a alguns col·les passa, però jo crec que sí.
6: I quan de gran tens un nòvio o una nòvia, quan ets un... Doncs mira, ja saps que més, si has tingut una amiga a la infantesa, segur que estàs ben vell. I per què no tenir un millor amic que és un nen? No passa res.
8: Sí.
6: Bueno, ja hi som tots. Adéu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
2: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
1: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: volien saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Els petits gestos de cada dia...
7: Només a Ràdio Vilasacra.
6: Mira, té cabells blancs, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, en té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
1: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat.

0: GironaNotícies.com.
1: La informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
2: GironaNotícies.com.
1: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
0: GironaNotícies.com.
1: La informació tal com cal.
3: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I d'homes d'un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: Busques inspiració?
5: El forn artesà i de qualitat té un nom.
6: El Llonguet de Peralada.
5: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
6: El Llonguet de Peralada.
5: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat Mestre Artesà.
7: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres.
8: On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
5: Vine i gaudeix-lo.
6: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
9: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i

0: I parlant d'emocions.
1: 3. Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Josep Pla.
4: Lluna de gener.

0: sou capaç, estimat amic, de sentir els efectes de la lluna?
1: La lluna, estimat senyor, ha passat de moda, com les manigues de pernil, els barrets de palla i la pintura del senyor Tamburini. En la meva joventut, la lluna tenia encara una gran força sentimental i era un astre importantíssim. Els poetes dolents, fluents i obvis desacreditaven el satèl·lit en gran manera. La llum de la lluna ens inundà d'insuportable cursileria.
0: Qui ens ho havia de dir? Nosaltres, que fèrem tants papers ridículs en altres temps, per parlar, o el que sigui, amb una senyoreta en nits de lluna plena.
1: Deixem-ho córrer, anem a sopar i tornem a la lluna i als poetes. Perquè per nosaltres, simples i arrelats supervivents, la lluna és inseparable de la poesia. No ho creieu així?
0: Molts poetes, en efecte, antics i moderns, han estat sota la influència dels efectes de la lluna, o han considerat, almenys, que el tema era de rendiment. De tota manera, pocs han arribat a formular alguna cosa concreta. Més afortunats han estat els músics, al meu entendre. Una audició del clar de lluna de Beethoven, sobretot a l'hivern. Després un sopar senzill i substanciós, amb un vi discret, en una habitació ben temperada, amb una companyia amable i hospitalària, és d'efectes absolutament infal·libles. I els nocturns de Chopin són, al meu entendre, nocturns amb lluna, i concretament amb lluna d'hivern.
1: És que feu distincions en referència a la lluna?
0: Sí, senyor. Jo sóc un entusiasta de les llunes dels cels d'hivern. Són cels rutilants, d'una netedat, d'una turgència metàl·lica. A l'hivern, la llum de la lluna té una qualitat tensa i una llum viva. La lluna de gener és la més clara de l'any i converteix el paisatge en un somni. En un somni lúcid i precís. No heu vist en aquests temps una paret blanca tocada per la lluna? Una masia a quatre vents, una massa arbòria esquitxada per la seva resplendor. En aquesta època, la lluna il·lumina tot el que toca amb un aire de misteri i sembla donar un aire patètic al silenci de la nit. És en aquestes nits que els gossos de les masies lladren hores i hores, udolen llestimosament hores i hores, sense saber per què ho fan, sense tenir una causa visible. I ara li diré per què. En les meves hivernals caminades nocturnes vaig trobar-me amb un gos que lladrava plorant i feia uns udols llargs i patètics. Per què ploreu d'aquesta manera? Que jo vaig preguntar-li. Perquè tinc por, digui el gos, corbant-se sobre el seu propi cos.
1: Però vostè parla amb els gossos?
0: Sí, senyor. Hi ha literats que posen de manifest els sentiments dels éssers inanimats. I així, en molts llibres, els seus autors fan parlar les parets, els mobles, les màquines de cosir, els llits, les escales, els plats i les soperes, i fins i tot, de vegades, els personatges de les novel·les, malgrat no tenir absolutament res a dir. Jo em mantinc en un terreny d'absoluta discreció, i això em permet parlar amb els éssers vivents, amb els gossos, concretament. Els gossos lladren a l'hivern, perquè la claredat de la lluna posa sobre la terra un vel tan subtil de misteri que els emporgueix. A l'estiu lladren menys.
1: A l'estiu la lluna és més feble.
0: Realment, la llum de la lluna és més feble i sol tenir un enterboliment molt subtil, una densitat desfibrada i dispersa. Una llum trista i fatigada, però impregnada de la delectació amorosa de la fatiga. S'esdevé, però, que la majoria de les persones no coneixen la llum blanca i clara de la lluna de gener, perquè en aquest temps sol fer fred i no és corrent de sortir de casa per aquestes petiteses. Les llunes d'estiu, en canvi, es poden contemplar en cos de camisa, i això constitueix un positiu al·licient. A la tardor, la lluna és més trista. Navega pels espais enmig de nuvolades rompudes de formes monstruoses. S'ha fixat en els vora vius dels núvols tocats per les llunes de tardor? Es recorda dels grocs de rovell d'ou, de malves, dels violetes, dels vinagres, dels coures, dels oxidats, dels colors ferruginosos, dels estanys extasiats que pengen dels núvols del cel. Aquests colors no li recorden les pintures del Greco? Aquest és el pintor, l'únic pintor, que ha arribat a reproduir en les seves teles els dramàtics colors que tenen els núvols tocats per la lluna de tardor. Chopin és el músic de la lluna envellotada, senyorial, clara, blanca, d'hivern. El Greco és el pintor de les llunes de tardor. Aquests són homes de la lluna i en via de fora probablement llunàtics, és a dir, homes tocats per una bogeria passiva i morosa, però certa.

visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és a les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català, i la durada estimada a una hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Fins ara parlàvem de nits tropicals i de nits tòrrides, però la calor d'aquest estiu ens obliga a incorporar un nou concepte, les nits roents. És el nom que reben les nits més extremes quan el termòmetre no baixa dels 30 graus, Maria Huet.
4: Dormir malament no només provoca cansament, sinó que també pot repercutir en la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. La neuròloga especialista en son, Ana Fernández Arcos, ha explicat les recomanacions més bàsiques per superar aquestes nits.
5: Intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. Dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda perquè si no el cos correspon produint més calor.
4: També hidratar-se durant tot el dia, evitar l'alcohol i sopar lleuger i abaixar les persianes durant el dia per evitar que entri el sol a les estances.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per evitar que augmenti el consum de pantalles dels més petits durant les vacances, la Fundació Aprender a Mirar i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya han impulsat una guia de jocs infantils analògics, Laura Hurtado.
2: Un document que recull propostes fàcils i creatives per fer amb els infants i que pot ser especialment útil en les estones de temps mort. Anna Plans, presidenta de les entitats.
3: Nosaltres en aquesta campanya el que pretenem no és alertar, sinó realment donar recursos. I a part de donar eines, doncs també recolzar-nos amb la evidència científica perquè les famílies una miqueta obrin els ulls, una mica molt, la veritat, perquè pensem que la família és el primer nivell de prevenció.
2: La campanya també inclou un pla digital per generar un diàleg amb els infants sobre els límits en l'ús de la tecnologia i un test d'autodiagnòstic per avaluar el nivell de consum i addicció a les pantalles.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Un viatge en el temps. Si busques autenticitat,
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Peix i marisc. Menja-la amb seguretat. El peix és un aliment de gran qualitat nutricional amb una proporció elevada de proteïnes. Menja productes del mar 2-3 cops a la setmana. Peix blanc, blau o marisc. Diversifica les espècies. Quan compris peix o marisc, tria'l per la seva frescor. Neteja'l bé. Escata'l i extreu-li les vísceres el més aviat possible. Congela durant 5 dies el peix que vulguis consumir en cru o poc cuinat. Compra'l congelat si el teu frigorífic té menys de 3 estrelles. Cuina bé el peix i de forma homogènia a una temperatura de 65 graus centígrads o superior. Per preparar sushi, sashimi, carpaccio, saitó amb vinagre, escabeig, ceviche, tataki i fumats, congela el peix durant 5 dies. La congelació inactiva els anisakis, paràsits que poden contaminar peixos i cefalòpodes marins. Cuina els musclos i les cloïsses a una temperatura suficient, 65 graus centígrads, i rebutja els que no s'hagin obert. Respecta la cadena del fred i menja'l preferiblement el mateix dia de la compra. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: El secret de l'amor.
6: Jordi, per tu el secret de l'amor quin és?
7: Respecte, no cridar-se, no insultar-se, no dir paraules malsonants. Jo per mi el secret és aquest.
6: Una comunicació fluida i respectuosa. Molt bé, Jordi, doncs gràcies per trucar.
7: A tu.
6: Adéu.
0: Tanca els ulls.

0: i parlant d'emocions.
1: 14.
0: Parlem de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Les caramelles. Les caramelles són una festa tradicional de Pasqua, en què les colles de caramellaires van per les cases i canten, i de vegades ballen cançons, que poden ser satíriques, de festeig, religioses o de celebració de la primavera. Aquestes cançons, com les colles que les canten i la festa en si, s'anomenen caramelles. I també són caramelles el menjar o els diners que els donen els veïns per fer un tec al final. A part d'això, la nit de Nadal, a Eivissa, també es canten caramelles, en aquest cas de tipus religiós. La paraula té diversos significats i formes. Segons el lloc, se'n diu camarelles, camilleres, camigeres, camalleres o camarleres. Però la forma més general és caramelles. A la Catalunya Nord parlen dels goigs dels ous o de les botifarres, i a Mallorca i Menorca de la capta de la panada. És que cantar ens agermana, però un bon tiberi encara més. A part d'això, una caramella, en singular, és un instrument rústic de vent, fet de canya o de fusta i amb embocadura de flabiol o de llengüeta. Singular o plural, la paraula caramella està relacionada amb la música. Tenim, doncs, una paraula amb diversitat de nombre, de formes i de significats, però no hi ha diversitat d'hipòtesis sobre l'origen. En aquest cas, l'etimologia és força clara. En llatí, calamus vol dir canya. D'aquí ve el diminutiu calamelus, que seria una canya petita, d'on prové calamela. D'aquí ve l'instrument caramella i després les caramelles. El llatí calamus també és al darrere de xeremia i xirimita, que designen instruments. També en prové caramell, que és un penjoll de glaç, una estalactita o un regalim de cera. I caramel, que passa pel portuguès caramelo. Si heu fet mai sucre cremat, sabeu que quan arriba el punt de caramel, si es deixa refredar, el regalim s'assembla a un caramell de gel. D'aquí ve la relació. I amb aquest final tan dolç que vincula les caramelles i el sucre, ens acomiadem per avui.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
6: I això?
7: Això és...
8: Ràdio Vilasacra.
6: Uala, quina passada!
9: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
10: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
9: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
10: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
9: T'esperem a

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui les escaules.
1: A la caula trobaràs, entre la roca i l'alzina, un pou que els segles domina amb el nom de Pou de Glaç. Més avall, desfent-se el llaç, amb destresa femenina, la trena d'aigua i la fina veu de la font compla el vas. A les escaules, carrers amb porxos i portalades de celles ben dibuixades, i prop del riu, a través de penyes aspres i obtuses, l'ínclit molí de les puces, que Cronos dona recés.
2: Escolta, què fas?
3: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint! Molt.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.com.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Quan fa que no teniu una cita?
3: Uf, ja ni me'n recordo.
4: Què, uns 15 dies? Tampoc et pensis.
3: Jo l'única cita que tinc és amb vosaltres. Yeah! Yeah! Però sempre, amb molt d'amor.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: L'apuntador. L'apuntador és una persona de professió discreta que treballa sota la boca de l'escenari, molt a prop dels artistes. A l'òpera, si es vol aconseguir un resultat excel·lent, hi té un paper fonamental. I, en canvi, el públic ni l'ha de veure ni l'ha de sentir quan treballa. Per això s'amaga el coverol. Recordeu que us en vam parlar fa uns dies? L'apuntador ajuda que l'actuació sigui un èxit, perquè evita possibles errors. Anticipa les entrades dels cantants xiuxiuejant el text amb el ritme adequat i donant indicacions amb les mans. Amb la partitura, un llumet, un monitor o un mirall per veure el director i poca cosa més, a part dels seus coneixements musicals i lingüístics, l'apuntador fa de connexió entre els cantants i el director. S'avança els problemes per evitar que n'hi hagi i, a més, si convé, dona indicacions de pronúncia. Els apuntadors teatrals pràcticament han desaparegut, però n'hi continua havent a l'òpera. Per exemple, a l'Escala de Milà, al Metropolitan de Nova York o al Liceu de Barcelona. Els grans teatres d'òpera s'hi mantenen els grans mestres apuntadors per aconseguir resultats perfectes. El mot que dona nom a aquesta feina en català i castellà té l'origen en la paraula punt, d'on ve el verb apuntar. L'apuntador dona el punt de partida de lletra, to, ritme i moment d'entrar perquè els cantants els serveixi de base. En portuguès, un punt és un ponto, i de l'apuntador en diuen apontador, o només ponto. En anglès en diuen prompter, que té l'origen en el llatí promptus, que vol dir fàcil o decidit. O sigui, que un prompter és algú que fa les coses més fàcils. En francès en diuen souffleur, a partir de la idea de bufar, perquè l'apuntador

més que parlar o cantar, tot just deixa anar una mica d'aire, xiu-xiueja. En català mateix, quan bufem una cosa a l'orella d'algú, vol dir que li diem molt fluixet o que li suggerim. Això és el que fa el souffleur, suggereix. L'alemany manlleva el terme del francès, mentre que l'italià parla del maestro suggeritore. També se n'ha dit maestro rementatore, que ve de rementare, que vol dir recordar. Això hem fet avui, recordar-nos de l'apuntador, un ofici que, segons alguns, està en perill d'extinció.

0: Galetes Cal Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
3: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins flonges, com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pont menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
2: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor no afecta tothom de la mateixa manera, també posa en evidència les desigualtats. Tenir aire condicionat, per exemple, pot marcar la diferència, però només el 39% de les llars amb rendes baixes en disposen davant del 71% de les rendes més altes. La mateixa desigualtat es repeteix amb les plaques solars, les piscines o les zones verdes. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Marc Esparza.
2: L'informe elaborat per Hidra també identifica 39 municipis on es concentra més vulnerabilitat econòmica i habitatges deficients amb poca reacció municipal per crear espais verds o accessos a piscines i refugis climàtics. Entre aquests municipis es troben l'Hospitalet del Llobregat, Badalona o Manresa. Des de l'informe recomanen que les administracions protegeixin les persones més vulnerables amb més zones verdes, espais de protecció davant la calor i descomptes de l'energia. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
3: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar i tenir unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
2: En el que portem d'estiu a Catalunya ja han mort 218 persones. El perfil social de les morts per calor extrema respon a habitatges antics i mal aïllats, la capacitat econòmica baixa i també si és una persona gran que viu sola.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra,

0: Enganxa't.
1: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Molt bon dia. Miren, aquí a Catalunya som 8 milions, em sembla, ja. I si no defensem nosaltres la nostra llengua, qui la defensarà? L'hem de defensar nosaltres, perquè a l'espanyol el parlen no sé quants mil milions. O sigui, tot Llatinoamèrica, quasi bé Nord-Amèrica també. I, bueno, si no, o sigui, com deia d'allò, la meva trista, pobra i dissortada pàtria, estem ben fotuts, eh? L'hem de defensar entre tots. I aquests, si volen, d'allò, doncs que se'n vagin d'on t'han vingut, tu. Jo, què vol que et digui? Aquí és... O sigui, no ens poden... A la sortida de qualsevol escola i tothom parla en castellà. Per això hem de lluitar per una pàtria independent i a veure si ho aconseguim. I bueno, en fi. I fins dilluns.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Mare meva, quins oients que tenim.
8: Doncs sí. Oients de primera.
7: Clar que sí.
9: Però què vols?
7: No, increïble. Abraçada gegant.
9: Us estimo.
10: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

012. La Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500

0: Yo no voy a ser llaurador si no compren un tractor. Ay, mare, que les chiquetes del poble, ay, mare, no envolen veure amb la mula. I no vull ser llaurador.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar.

0: extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vella que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmille.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i a establir una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
0: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No ho puc trobar!
2: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant. Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.

0: abans, quan no sabíem una cosa, la buscàvem als llibres, ens quedàvem amb la curiositat de saber què era aquella cosa. Però des de fa anys que Google ens ajuda. És així, Montse?
1: I tant, infinitat de vegades. Però em reconeixereu que moltes vegades han estat xorrades que heu buscat, sí o no? Coses, coses molt, molt sèries.
0: Jo no sé què busques tu, Montse.
1: Home, de vegades... Mira, jo no et diré què busco jo, et diré què busca la gent. Perquè he fet un experiment i he posat a la barra del cercador una pregunta, diguem-ne, universal. Per què? A veure, que m'acabés la frase, vale? I ara us diré els finals de pregunta que m'han sortit com a opcions. És a dir, els perquès de la gent. En castellà, perquè són frases literals, val? Vinga, el primer perquè. ¿Por qué los barcos no se hunden si pesan tanto? És un dubte força lícit, no?
0: Això és de les coses que es busquen més a Google?
1: Sí. El que et surt, diguem-ne, l'algoritme, t'ho revisa i t'ho posa perquè és una de les cerques més buscades. És un dubte lícit, perquè... Bé, perquè no se hunden si pesan tanto. Bé, dubte número 2. ¿Por qué mi cara está en mi cabeza? Aquest és un dubte, ja, força absurd, val? Tercer dubte.
0: Per què vol dir perquè mi cara està en mi cabeza?
1: La gent busca perquè mi cara està en mi cabeza, és a dir, perquè la cara està dins el cap.
2: Però és una mica raro, no?
1: La gent s'avorreix i pregunta coses. ¿Por qué la saliva huele mal? Spoiler, renta't les dents. Però encara pot ser pitjor, perquè l'algoritme suggereix una altra cerca terroríficament també habitual a Google, que és la següent. ¿Por qué el aliento huele a estiércol? Preocupant, eh? Preocupant.
0: L'espoiler, el mateix que abans, eh?
1: Exacte. Un altre que m'ha agradat molt és ¿por qué me casé?
0: Això ho busca la gent a Google.
1: 40.500 cerques al mes. Molta gent desesperada per finiquitar el seu matrimoni, eh?
2: Però quina resposta trobaran a Google?
1: Ah, de tot, de tot. La curiositat humana és il·limitada i ho demostren altres cerques com ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? ¿Cómo ganar la lotería? Si ho trobes ja ens ho diràs. O ¿cómo tener un afer? I aquesta seria la pregunta que va just després de ¿por qué me case? Vull dir, la mateixa persona busca després. I una especialment preocupant, sí o no? ¿Cómo esconder un cadàver? Perdona?
2: La gent està fatal.
1: ¿Cómo esconder un cadàver? Una de les més buscades. Una altra introducció que dona molt de sí també és me gusta. Jo crec que la gent que pregunta o que comença a fer una cerca amb un me gusta és que té... que s'està preocupant per ell mateix, per alguna cosa, val? Si ho poses a Google et surten coses com me gusta comer piedras.
2: Què?
1: Me gusta comer papel.
2: Broma.
1: Me gusta comer mi propia piel.
2: No.
1: O, no sé què és pitjor, me gusta comer cemento. La gent està fatal, però és així, jo us ho he de dir, és la realitat. Per últim, durant la meva investigació també he detectat molts dubtes al voltant de Déu i al voltant del, bé, d'allò sobrenatural, i us en dic uns quants. ¿Dios es celoso? Seria la pregunta que, bé, que fa la gent. ¿Cuál es la nacionalidad de Dios? Clar, volem saber d'on és Dios.
2: És català, segur.
1: Serà català? Serà,
0: sí,
1: d'on serà?
0: Si fos de Camp Centelles.
2: Ho sap tothom. Ah. Sí.
1: I una última, aquesta ja una mica més pretensiosa. Creo que soy Dios.
0: Sí, claro, home,
1: que
0: sí. Posar...
1: Què me passa?
0: Claro, ho escriu Cristiano Ronaldo, això. Sí, segur. Gràcies, Montse.
1: A tu.
3: Ràdio Vilassar. Tu pots ser part del canvi.
4: Volem saber com et lleves.
5: Ràdio Vilassacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
7: Pues no me n'entero.
8: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
5: Ràdio Vilassacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
8: Oh.
9: Ole.
8: Oh.
9: Ole. Oh.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Trump ha canviat el sentit de les seves declaracions de dir que el govern espanyol és un soci horrible i de demanar que s'hi tallin tots els lligams comercials, ha passat a assegurar que Espanya s'ha redimit completament i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments de l'OTAN. El president dels Estats Units ho ha afirmat sense aportar cap més dada mentre viatjava amb l'Air Force One de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica que s'ha fet encara a la capital de Turquia.
3: Tenia problemes amb Espanya i encara en tinc, però Espanya ha fet un canvi total. Espanya ha estat molt generosa. Ja ho sabeu, els vaig dir que deixaria de comerciar amb ells. Han accedit a una petició de molts pagaments i, si no ho haguessin fet, ni tan sols hi hauríem parlat. S'havien portat molt malament, s'havien comportat molt malament, al meu parer. Però avui hi ha hagut una gran unitat a la sala. L'OTAN ha estat realment impressionant.
2: El govern espanyol no va voler atiar ahir el foc després de les amenaces de Trump i des de la mateixa cimera de l'Aliança Atlàntica, Pedro Sánchez demanava calma.
4: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
5: Dentispray.
6: ¿Denti qué?

0: Terra de pa.
1: En el camí de Tarragona al monestir de Santes Creus, a poc més de 8 quilòmetres de Valls, trobem Nulles, una petita vila agrícola d'origen medieval, dedicada fonamentalment al cultiu de la vinya. D'aquesta dedicació parla l'edifici més emblemàtic de Nulles, aquest celler modernista dissenyat per César Martinell a principis del segle XX, com a seu de la cooperativa vinícola del poble i conegut com la Catedral del Vi. I al carrer de Sant Sebastià trobem el Forn de Nulles, l'única i el poble, regentat des del 2010 per Jordi Gasquer. L'antic propietari es jubilava i en Jordi, que amb 28 anys s'acabava de quedar sense feina com a encofrador, va imaginar un nou futur professional dins la fleca.
2: El vell forner, a més de donar-li les claus de la botiga, li va ensenyar les bases de l'ofici. Un coneixement que el Jordi no ha deixat d'ampliar fins a convertir-se en un referent de la fleca artesana, amb creacions tan innovadores com el pa i croissant de calçots. Ho comprovem de primera mà. Som-hi. Bones.
3: Hola, bon dia.
2: Ioli, no?
3: Sí, jo mateixa.
2: Molt bé. Que tens el Jordi per aquí?
3: Sí, sí, pots passar, que t'està esperant.
2: Puc passar? Pues molt bé. Per aquí, no? Recte?
3: Sí, passa, passa.
2: Molt amable.
3: Adéu.
2: Gràcies.
1: Diu que comença a tenir una edat en què treballa, sobretot per passar-s'ho bé. Qui parla així fa només 3 anys que va obtenir l'accèssit al millor jove artesà alimentari per la seva tasca al Forn de Nulles, el projecte que havia encetat quan la crisi del 2008 li havia deixat a l'atur. En aquests anys ha estudiat, ha viatjat i ha descobert la nova forneria, però sobretot una professió en la que ha fet grans amics. Això, diu, ha estat el millor.
2: Et fas flaquer pels vols del 2010, més o menys, però vens sense experiència, més a més en un moment que et vas quedar sense feina. Com va ser tot plegat?
4: Bueno, pues la crisi del 2008 em va afectar a ple perquè ja estava a la construcció i llavors, pues, me va sortir l'oportunitat d'agafar el forn amb la meva dona. I ja està, i va ser una sortida professional.
2: I ara, vista en perspectiva, com ho valores? Va, quina nota hi poses?
4: Lo important és aconseguir guanyar la vida i se n'ha sortit. I l'altre, pues, tot són experiències i coses.
2: L'antic propietari, però, sí que t'ensenya una miqueta l'ofici, però tu te'n vas a formar-te fora, no? Vas a diferents escoles, explica'ns com va ser.
4: Va vindre un viatjant i em va dir, diu, hi ha un tio que en sap molt a l'escola Sabadell, que és el director de l'escola, i que pot a pot t'ensenya coses, perquè ja saps, quan comences a treballar per restaurants, ja comencen a demanar coses que no tens per la mà i és important formar-te. I llavors, pues, allà vaig conèixer el Manel, i pues, després vaig conèixer diversos forners, saps? És com tot, saps? Aquella escola, pues, és com una mica de família, saps? I vas fent relacions, eh? Fan aquest curs aquí, allà, podem anar a estudiar una cosa aquí, pues, tot això te fa créixer.
2: Igual que el flaquer ha evolucionat amb aquest coneixement i aquesta tècnica, també creus que el client ho ha fet? El client en sap més ara que abans?
4: Quan van a comprar pa i volen una cosa, ja saben el que venen moltes vegades. I si no, volen preguntar. Però és que després ho consulten. Avui dia internet no hi ha més, no hi ha manera d'amagat de lo que fas o com ho fas o no.
2: I concretament, explica'm la teva clientela. Com és? Gent del poble, ve de fora, restauració també?
4: De tot. Bàsicament, el meu client principal és la restauració, sobre un 70%, 65%, i després la gent del poble és el que t'aguanta el negoci. A veure, dia sense a dia, ells, no? Dia a dia no podria funcionar. I és els que també t'aporten gent de fora, no? I llavors, el cap de setmana, el dissabte, doncs és quan ve la gent de la comarca a comprar-me les especialitats i totes aquestes
2: coses. Hi ha molta gent de pas que ha agafat el mecanisme venir cap de setmana i omplir.
4: Això mateix. Compren per tota la setmana i això els funciona.
2: Com veus que anirà l'ofici els següents anys? Va, mulla't una mica, què creus?
4: És impossible, sapigueu. Avui dia les coses evolucionen molt ràpid. Jo crec que la panaderia cada vegada es farà millor, que hi haurà més bulleria, més snacks, serà cada vegada més artístic tot i el producte serà millor i cada vegada costarà més. El client cada vegada busca coses diferencials, vale? Coses més d'autor, més conèixer qui ho ha fet i com ho ha fet que no l'altre. Vale?
2: Ets bastant expert en tot el tema de croissants, no? I en tens un una miqueta estrany. Explica'ns-el.
4: Ràdio... Bueno, és el croissant de calçot, no? Que és la terra del calçot i és un producte que faig cada temporada.
2: I a més, a nivell tècnic, el croissant és una cosa molt especial, no?
4: Sí, el croissant és molt difícil, i a part el calçot porta molta aigua, eh? I quan la fiques a la massa sempre és complicat.
2: Doncs Jordi, mil gràcies, perquè a més tens una instal·lació i un equip fantàstic. Gràcies per obrir-nos les portes de casa teva i espero que ens veiem aviat.
4: Gràcies a tu per haver vingut.
2: De res, només faltaria, ens veiem ben aviat.
4: Vale, vinga.
0: Terra de Pasta.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!
5: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.
1: El llibre que he llegit es diu El llibre de la selva. M'ha agradat molt i per això ho vull recomanar, aquest llibre. Ho recomano per a nens i nenes de 8 anys fins a 12 anys, perquè té moltes aventures i és molt fàcil de llegir. Va d'un nen que els seus pares l'han abandonat i una pantera i un os van ser els seus amics. I el llibre explica les seves aventures. La part que m'ha agradat més ha sigut quan el Mowgli va trobar-se amb la serp. Si voleu veure què passa, ho teniu que llegir.
2: El llibre que m'he llegit es diu Els amics fantàstics. En Tom rep una pilotada al cap que el deixa inconscient quan l'estan traslladant a la sala infantil de l'hospital Lord Hunt per un terrorífic porter i una infermera horripilant. Li sembla estar vivint un malson, però a mitjanit tot canvia. Una increïble història d'humor, amistat i màgia. Escrita per David Williams, l'autor de Superèxits.
3: Jo us recomano els diaris de la Cirera perquè són divertits, educatius i a més hi aprens més coses, vocabulari i etc.
4: El llibre es titula La gran invasió de Ratalona. És un llibre molt llarg, però val el teu temps. És un llibre d'aventura i una mica de misteri, que a mi m'ha agradat molt. Si t'agraden els llibres d'aventura i misteri, aquest és un llibre per a tu. També si t'agraden els llibres amb il·lustració, també és per tu. Donant la meva opinió, crec que el llibre està molt bé.
5: Vaig a presentar el meu llibre, L'increïble T-Rex. L'autor és en Claire Bampton. Explica com era el dinosaure T-Rex i que era molt fort, on va viure, que caçava en grup i al final va haver-hi una explosió i es van extingir. M'agrada d'aquest llibre perquè parlen dels avantpassats dels animals i el que no m'agrada és els dibuixos dels òrgans interns. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.
6: Hola, em dic Rip. Ara us presentaré el meu llibre, Mitty el Terrible. L'autor és David Williams. El meu llibre és terrorífic. Hi havia una casa plena de telaranyes. A dins de la casa hi ha una noia dormint. He triat aquest llibre perquè és molt terrorífic i no m'agrada el dibuix perquè són diferents i estranys. Moltes gràcies, espero que us agradi.
7: Hola, em dic Greda i ara us presentaré el meu còmic. Es titula L'home gos d'en Dan Pilkett. El còmic va d'un home i un gos que eren policies i un dia, en una missió, un lladre es va tallar el coll. Després d'allò, van despedir-los. Van fer-se l'operació i va sortir una mica malament perquè va sortir un cos d'home i una cara de gos. Però la veritat és que va sortir molt bé perquè el gos era i a l'home fort i es van tornar en superheroïns. M'ha agradat aquest còmic perquè és una aventura molt divertida i a mi m'encanten les aventures. Moltes gràcies, espero que us agradi.
8: Hola, em dic Fàtima. Ara us presentaré el meu llibre, Les ratites. L'autora és Estera Polar. Hi havia màgia, sempre s'apujaven les coses. Per exemple, la cuina, la Giselle i la Clàudia estaven posant el menjar i el menjar anava pujant. M'agrada perquè són d'unes youtubers que molen molt el seu canal.

0: He agafat aquest llibre perquè m'agrada i és molt entretingut. Moltes gràcies. Espero us hagi agradat.
1: Hola, em dic Judit. Ara us presentaré el meu llibre. Soc en Pau, de la Magalí Malagelada. En Pau és un nen que va amb cadira de rodes. No pot fer el que fan els altres, caminar, córrer i saltar. A vegades s'enfada, però ara ha après que pot fer moltes altres coses. Aquest llibre m'agrada perquè explica una història que, per desgràcia, li passa a molta gent. La part final del llibre és més bonica perquè en Pau s'anima. Moltes gràcies. Espero que ho hagi agradat.
2: Hola, em dic Moat. Ara us presentaré el meu llibre. El títol és Les mines del rei Salomón i l'autor és Henry R. Haggard. Hi havien dos senyors i quatre ànecs. Els ànecs eren rics perquè anaven a una mina, però no era fàcil anar-hi perquè tenien que escapar d'uns bandits. L'he triat perquè quan ho he vist em semblava interessant i graciós. No m'ha agradat la part que els bandits volien matar els quatre o tres ànecs. Moltes gràcies. Espero que us hagi agradat.

0: 012, la millor resposta.
1: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SIAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

benvinguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l'Ajuntament. Un individu reclama falsos rebuts pendents d'aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon. Fa dos anys que des de Ràdio Vila-sacra us informem de com evitar-ho. O sigui, que avisats ja esteu si voleu. Salvem l'Empordà denuncia obres il·legals d'empreses en sòl no urbanitzable a Vilamalla. L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa del consistori davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa. S'obre la convocatòria dels ajuts LEADER 2026 per impulsar projectes a les zones rurals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Play.
1: Associació Ramplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: I parlant d'emocions.
4: 45.
5: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.
6: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions.
3: 86.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Pareu bé l'orella.
1: Dia 28 d'abril del 2025. Dia de la gran aturada. On eres tu?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Què tal, com esteu? Ja sóc a casa, però sí que volia fer un comentari que podríem dir, en aquest cas, la bicicleta ens ha fet sentir poderosos al costat dels cotxes, no?, que patien molt per si no podien tenir doncs benzina o el que sigui, no? A la nit s'ha convertit en lo contrari, no? De fet, he passat por per tornar a casa perquè tenies la sensació una mica, de veritat, d'estar en una pel·lícula de por, eh? D'allò d'una sèrie d'aquestes de Last of Us, i realment feia una mica d'esfereir, però vaja, que fa pensar molt, perquè segur que hi ha gent que, tot i que no tenim llum, potser fins i tot aquesta nit han demanat un globo, no? I tota aquesta gent que va en bicicleta portant menjars a vegades a casa de gent, etc., doncs aquesta nit s'estan posant en perill. Vull dir, jo l'he sentit, el perill, i anava cap a casa meva, no portava menjar a ningú. Val la pena pensar-hi. Si hi ha sensació, perquè, vull dir, tothom anava amb els mòbils i bàsicament doncs amb les llanternes dels mòbils enfocant per on caminaven. És bèstia adonar-te'n que quan no hi ha botigues, quan no hi ha les llums a les que estem tan acostumats, i era, feia fredat, la veritat. Sabem sempre que la ràdio és companyia i que en moments d'aquests es necessita, no? No només perquè t'expliquin el que està passant, sinó que aquesta companyia és molt important per molta gent, no? Però crec que ha sigut, no sé de qui ha estat la idea, però m'ha semblat sensacional, perquè al final és això, és ràdio pública i és aquesta feina la que estem fent, no? Una de les qüestions també és que avui, per exemple, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència no funcionava, no? També és una cosa, doncs, explicar, no?, que en situacions d'aquestes on falla el més bàsic, també doncs pot ser que la vida d'algunes dones estigui en perill.
5: No, jo és referent al subministrament d'aigua. Concretament, en el nostre cas, aquesta zona, no tenim aigua des de aproximadament 4:45 PM o 5 PM com a màxim. I no, es parla de que s'estan complint els serveis mínims, que tot va funcionant i tal, però de l'aigua no n'ha parlat ningú, ni cap. De l'aigua no. I són moltes hores sense aigua. I els supermercats estan tancats des de les 3 PM, i les botiguetes aquestes petites i tal fa moltíssimes hores que no tenen aigua. I no són, ningú diu res d'això de l'aigua. Moltes gràcies.
6: Bueno, en primer lloc, felicitats per tot el que heu estat fent al llarg de tot el dia. Escolta, us truco perquè, clar, jo no paro de sentir per la gent de la ràdio de Piles, i clar, amb l'apagada, doncs bé, tots sabem el que ha passat amb les comunicacions, no? Ens hem quedat sense mòbils, ens hem quedat sense internet i tal. El que molta gent no sap és que en els seus mòbils, especialment si són Android, hi ha una aplicació que la podeu trobar al grup d'eines o herramientes, si està en castellà, que es diu Ràdio FM. Això és una aplicació per escoltar la ràdio FM normal i corrent. L'única premissa, no fa falta ni tenir cobertura ni res. L'única premissa per poder-la utilitzar és tenir uns auriculars d'aquests de fil, perquè són els que fan d'antena. Això us pot ajudar en situacions on, si esteu a la muntanya o esteu en un lloc aïllat i evidentment no teniu una ràdio de piles. Jo us porto escoltant tot el dia a través d'aquesta aplicació.
7: Xavi, tu saps, el mes de febrer, que es diu el dia de la ràdio, és avui, ha estat avui, i encara ho és, el dia, la nit, i demà també ho serà, perquè és l'únic que sobreviscut a l'hecatomba, no? Realment el paper que ha tingut i està tenint la ràdio d'informació, de comunicació, d'enllaçar amb tots plegats davant d'una jornada històrica doncs, que ha pogut complir el seu gran paper de celler de donar aquesta comunicació d'informació, en definitiva aquesta companyia tan necessària quan s'ensorra tot, m'entens? Vull dir, la ràdio no només no s'ensorra, sinó que hi és i que et fa surar. Aquesta hora encara no ha tornat la llum i és aquella impotència que d'altra vegada doncs sents, perquè serà la llum, serà la llum, però això d'aquí poquet tornarà aquesta llum. I ja comences a sentir gent que et diu no, escolti, és que és a tot Espanya, i l'altre que Itàlia, que França, que sigui Grècia, que sigui Portugal, i llavors diu, hosti, doncs aquí em passa alguna de grossa, no? I que et trobes que, bé, doncs mira, internet no funciona, molt bé, noi, el WhatsApp ja no pots comunicar, el no sé què tampoc no pots fer servir, i comences a veure la gran fragilitat tecnològica que tenim tant de venerar i tant de fer genuflexions a la tecnologia, i noi, ens deixa ben bé amb el cul en l'aire. El primer que se m'ha corregut, fixa't tu, Xavi, és anar veig un xino, veig una botiga d'un xino, que està per tot arreu, a comprar el transistor amb piles, perquè anàvem cap a casa la meva filla i dic, escolta, que tens transistor tu allà. No, de piles no. Doncs au, a comprar-lo. I tant he sigut que ho he dit en veu alta, i a darrere meu han corregut dos o tres, i jo crec que amb aquell pobre, bueno, pobre, que també ha fet l'agost aquest, xinès, doncs els hem deixat sense subministrament, sense transistors, perquè he vist que molta gent anava a fer dues coses, comprar llinternes, lots, allò, i comprar transistors a piles, i evidentment piles, no? I he començat a veure picaresca, perquè de seguida, doncs, allò de recordar el que ens venia aquell missatge de fa poc de la Úrsula d'Europa, de tenir doncs el kit de supervivència en el qual no hi havia de fallar doncs el transistor i la linterna, la lot, i comences a partir d'aquí a dir, i per què ho deia aquella dona allò? Què podia preveure? Què sabia? I a partir d'aquí ja comences a sentir amunt i avall les teories mil de la conspiració, no? En fi, en un moment on encara, gràcies a la ràdio, sabem que no se sap res. És a dir, que de saber com ha anat i com ha deixat d'anar, per què ens hem quedat sense llum amb aquesta gent, doncs, amb aquest territori tan ample, amplíssim, que ens hem quedat sense llum, perquè ha sigut, jo només podia anar escoltant, mira, jo i què he fet amb el transistor? Doncs escoltar, veure que no tothom està en previsió com ho pot estar de ràdio. Per exemple, jo he seguit el que es anava informant, es anava dient, l'acer no funcionava. És a dir, segur que funcionava, però vull dir, hi havia algú que no permetia que ni un transistor de piles poguessi sintonitzar l'acer. I també, quan et dic la impotència, perquè dius, hosti, ja no sé on t'he d'anar, vull dir, ja se t'han van les cames cap aquí, cap allà, ja preguntes amb un, amb l'altre, però estàs limitat de recursos perquè fallen els telèfons i falla internet. És una sensació estranya, que és amb la que he conviscut. Visca sempre la ràdio i enhorabona per la feina, Xavi.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
1: Repetiràs. Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
1: Ai.
9: L'opció dels que en saben.
10: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
11: Doncs això i així de clar.
12: Des de Girona.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
4: Ara, uns poemes de la Lola Caso. Cuereta blanca, mous la cua amb tanta gràcia i ets tan delicada i fina que l'italià em encerta anomenada ballerina Lola Casas.
5: El drac, els contes i les llegendes em deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent.
6: Jo sóc una bona bèstia, m'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit dormir tranquil i feliç, acotxadet al meu llit.
7: Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, si us plau.
8: Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i m'agrada veure relaxat i molta pau. Jo a la casa.
9: Sargantana. Allà, al costat de l'hort, en un forat qualsevol, teixeria Sargantana, treu el cap quan surt el sol. Cua verda, cos jauré, con el rostre se't dibuixa un somnina juganer. Lola Casas.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut. Més informació.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

Felicitats. Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu.

0: de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La Fiscalia Provincial de Madrid acusa el jutge Peinado d'idear una confabulació per a retirar-li el passaport a Begoña Gómez, Sergi.
3: Sí, el fiscal José Manuel San Baldomero no es talla gens ni mica a l'hora de carregar contra l'instructor Juan Carlos Peinado. La Fiscalia Provincial de Madrid, en el seu recurs d'apel·lació, parla directament d'escàs rigor i mesura, referint-se a la decisió del togat del passat 2 de juliol de restringir els moviments de Begoña Gómez retirant-li el passaport. A criteri del Ministeri Públic, es tracta d'una mesura cautelar innecessària, injustificada i contrària als fins propis de la llei. Però encara va més enllà i l'acusa directament d'idear una confabulació. El fiscal també li crida l'atenció que Juan Carlos Peinado reclamés la retirada de quants passaports pogués disposar Begoña Gómez i critica també amb vehemència que el togat estigui donant veracitat a la suposada adquisició de nacionalitat de República Dominicana difosa sistemàticament per alguns mitjans de comunicació.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada.

0: entrada al cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venda al cupón extra de verano de la 11. Al 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Hola, estem en la part més intensa d'aquest episodi. El divendres començarem el dia sense masses canvis, amb aquest cel ennuvolat, precipitació molt continuada, sobretot arran de costa, però que arribarà també de manera dispersa a punts de l'interior. La màxima quedarà retallada i, com dèiem, hi ha aquests avisos activats des del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 100 als dos extrems del país i, sobretot, més de 200 a punts del nord-est del territori. Però no només tenim precipitació, aquesta precipitació pot puntualment ser intensa i també tindrem una mar alterada fruit d'aquest vent de component marítim que farà que les onades puguin arribar a superar els 2,5 metres. De cara al cap de setmana no acabarem de fer net, un ambient rúfol, sobretot el dissabte, on només s'obriran algunes clarianes i no serà fins dilluns quan les clarianes sí que guanyaran més terreny, però encara hi haurà precipitació, sobretot a punts del prelitoral. Ja ho anirem seguint des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Això és Ràdio Vilasacra.
9: Què, què?
10: Que això és Ràdio Vilasacra.
11: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
9: Jo?

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de la ESO fins al batxillerat.
3: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
2: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.

Doncs aquí estem tots ben juntets i ben arreplegadets, tot amb alegria. Ah, i para que no me olvides, para que no me olvides.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
2: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno,
5: no podré.
4: No podràs.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
6: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
7: Això és la caixa de sorpreses.
8: A la 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 91.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys. Llibres per somiar.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: I parlant d'emocions.
3: 52.
4: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
5: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
6: Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.

0: tal?
1: La ràdio de Vila Sacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.

0: rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Figueres expulsa una parada del mercat per acumular 9 infraccions i més de 10.000 euros en sancions. L'Ajuntament de Figueres ha exclòs una parada del mercat de la fruita i la verdura després de constatar reiterats incompliments de la normativa municipal. La parada, situada a la plaça del Gra, havia acumulat 9 infraccions en un any i mig i sancions superiors als 10.000 euros. La decisió s'emmarca en el voluntat municipal de garantir la qualitat del mercat, el compliment de les normes i la protecció dels productors que desenvolupen la seva activitat de manera correcta. Des d'aquest dimarts, la parada ja no és present al mercat i l'espai que ocupava ha estat substituït per jardineres. Paral·lelament, el consistori ha incorporat 3 noves parades per reforçar l'oferta de productes de proximitat. Es tracta de 2 parades de fruita i verdura i una especialitzada en mels i productes derivats, que contribuiran a ampliar la varietat i la qualitat dels productes disponibles. El mercat de la fruita i la verdura de Figueres compta actualment amb més de 50 parades i se celebra cada dimarts, dijous i dissabte entre la plaça Catalunya i la plaça del Gra. Aquest espai comercial continua sent un referent de la venda de producte fresc i local a la ciutat.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Vila-sacra.
2: I pau mental.
3: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I si ja ho tenim aquí?
1: Sí.
2: Creus en el destí?
3: Sí, evidentment que sí.
2: L'aptitud de les persones fan el seu propi destí? O potser, com diu algú, ja el tenim escrit en el néixer?
3: El destí ja ens ve marcat en el moment que naixem. A vegades ens pensem que tenim un moment per canviar-lo, allò de dir que vaig cap a la dreta, cap a l'esquerra, amunt o avall, i ens posem molt contents quan veiem o creiem que l'hem canviat. No, és que ja estava com fet que tiraríem per aquell cantó. No ens deixen que ens doni aquesta mena d'alegria de que hem decidit o hem fet alguna cosa. Des de que naixem tenim el destí marcat. No venim amb un pas sota el braç, venim amb un currículum de destí sota el braç.
2: Quin t'agradaria que fos el destí de la nostra societat?
3: Home, a mi m'agradaria que la gent comencés a estimar-se una miqueta uns als altres, a respetar-se, que tampoc és tan difícil, a veure la gent d'una altra manera, a no jutjar tan lliurement com jutgem. Ah, mira, aquest, mira, no, això perquè és un drogadicte, no. Aquest no l'altre perquè va robar un dia. Bueno, i per què? De saber com va arribar a ser un drogadicte o com va arribar a robar. El moment que deixem de jutjar a la gent sense conèixer-la, a que intentem posar-se a la pell de cada persona, a què l'ha mogut a fer això, què sent, nosaltres serem una mica més bons i els altres potser no seran tan dolents.
2: ¿Crees en el destino?
4: Este no lo sé.
2: ¿L'aptitud de las personas hacen su propio destino? ¿O puede que, como dice alguien, ya lo tenemos escrito al nacer?
4: Vale, yo creo que el destino lo hacemos nosotros. Podemos hacerlo nosotros. El hombre está capacitado para hacerlo.
2: ¿Cuál te gustaría que fuera el destino para nuestra sociedad?
4: Por un lado, está mejor porque hay educación para todos, pero al otro lado me parece que solamente pensamos en el económico y lo que podemos ganar mañana.
2: ¿Crees en el destino?
5: No.
2: ¿La actitud de las personas hacen su propio destino? ¿O a lo mejor, como dice alguien, ya lo tenemos escrito al nacer?
5: Según el dinero que tengan.
6: Según el dinero que uno tenga, ha dit un... Albert.
7: Sí, sí. Com es va repetint tot?
6: Però el destí i els diners...
7: No, absolutament no. Sí, no.
6: Bé, abans de continuar, vull enviar-li una salutació, un petó, una abraçada... tot el meu cor, tot, ja ho sap ella, ella ja ho sap, perquè ens ha trucat, ens ha felicitat pel programa que estem fent, la Maria, part important d'aquesta emissora, la Maria de Vilatenim, i bé, què li haig de dir jo a la Maria? Un petó molt fort, Maria, moltíssimes gràcies. Digues.
7: La de que les coses, com he dit abans, es repeteixen. El que no es repeteixen amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa forma, i ens deixem sempre enganyar per les formes. El profeta no es deixa enganyar per cap forma. Sap el mecanisme que fa que les coses es repeteixin i les denuncia quan se'n don compte que estan en el seu començament, en la seva evolució o en el seu final.
6: Carai, tu...
8: Ràdio Vila-sacra.

0: De dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
5: Hola, monstru. Tu ets el monstru de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permets un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
3: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
0: És K25. Volem saber com et lleves. Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
9: Aquesta és la diferència.
10: Pues no me n'entero.
11: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
9: Aquesta és la diferència. Oh.
2: Ole.
11: Oh.
2: Ole.
11: Oh.
2: Ole.
12: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
0: A Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon i Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria. La teva floristeria.

Listeriosi. Consells de seguretat alimentària. La listeriosi és una malaltia poc freqüent que es transmet pel consum d'aliments contaminats pel bacteri Listeria. La listeriosi afecta de forma més greu a embarassades, nounats, persones amb les defenses debilitades, malalts crònics, persones d'edat avançada o sotmeses a determinats tractaments mèdics. Listeria és resistent al fred i pot créixer a baixes temperatures, però la calor el destrueix. Per prevenir la listeriosi, netegeu el refrigerador amb regularitat. Assegureu-vos que la temperatura del refrigerador és de 4 graus centígrads o menys. Guardeu tapats a la nevera els aliments que necessiten fred, així com els preparats i els sobrants. Respecteu les dates de consum dels aliments i, un cop oberts, consumiu-los el més aviat possible, especialment els refrigerats llestos per al consum. Consumiu els aliments sobrants abans de 3 dies i rescalfeu-los bé just abans de consumir-los. Cuineu i rescalfeu completament els aliments. La calor mata els bacteris. Renteu-vos les mans i netegeu les superfícies i els estris abans i després de cuinar o manipular aliments. Renteu i talleu les fruites i verdures just abans de consumir-les. Embarassades i persones amb les defenses debilitades, eviteu el consum de llet crua i formatges frescos o de pasta tova elaborats amb llet crua. Peix fumat, carn i derivats no cuinats, embotits llescats i patés refrigerats, germinats crus, vegetals tallats amb molta antelació. Desinfecteu les verdures crues en una solució d'hipoclorit durant 5 minuts. Per prevenir toxinfeccions alimentàries, respecteu sempre les 4 normes bàsiques de seguretat alimentària. Netejar, separar, coure, refredar. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. General.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-sacrà.
4: Bé, no?

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
3: La ràdio acompanya vides senceres.
2: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Hola, estem en la part més intensa d'aquest episodi. El divendres començarem el dia sense masses canvis, amb aquest cel ennuvolat, precipitació molt continuada, sobretot arran de costa, però que arribarà també de manera dispersa a punts de l'interior. La màxima quedarà retallada i, com dèiem, hi ha aquests avisos activats des del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 100 als dos extrems del país i, sobretot, més de 200 a punts del nord-est del territori. Però no només tenim precipitació, aquesta precipitació pot puntualment ser intensa i també tindrem una mar alterada fruit d'aquest vent de component marítim que farà que les onades puguin arribar a superar els 2,5 metres. De cara al cap de setmana no acabarem de fer net, un ambient rúfol, sobretot el dissabte, on només s'obriran algunes clarianes, i no serà fins dilluns quan les clarianes sí que guanyaran més terreny, però encara hi haurà precipitació, sobretot a punts del prelitoral. Ja ho anirem seguint des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Això és Ràdio Vila Sacra.
10: Què, què?
11: Que això és Ràdio Vila Sacra.
12: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
10: Jo?
12: Queda clar. Hey!
13: Això és Ràdio Vila Sacra.

0: que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira
3: que... A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action. Petits preus, grans somriures.
4: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.

Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

0: deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.
1: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: I parlant d'emocions...
4: 51.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.
2: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Aquesta emissora va venir fa uns dies a Sant Feliu de Guíxols a gravar un programa sobre quin ha de ser el paper de la cultura en el desenvolupament econòmic de l'Empordà. Vaig ser testimoni del muntatge i també de la gravació. No faré spoiler del que es va dir allà, però sí que en recomano que estigueu ben atents quan s'emeti. I també us recomano modestament una escolta atent. Entre els convidats hi havia els responsables del Festival de la Porta Ferrada, la responsable de l'Espai Carmen Thyssen, junt també amb la fins fa poc directora de la Fundació Josep Pla. Hi havia també una doctora de la universitat, experta en turisme i cultura, una altra del món de les biblioteques. Tot va ser molt complet. Totes les persones que hi havia convidades, absolutament totes, començant pel director del programa i acabant amb tota la resta, coneixen el món de la cultura perfectament bé. En dono fe. I quan ho sentiu, veureu que de propostes i d'idees en van sortir moltes. I veureu que quan s'ajunten els talents i es comença a pensar en el benestar comú de la ciutadania, també som imparables. Però sí que avanço una idea clau. Empordà farà bé d'apostar per tota la comarca com a unitat, essent també evidents les diferències, les distàncies i les singularitats. Tenim singularitats, però som plurals i també som únics. Quan tots els sectors econòmics, socials, productius, culturals, educatius facin bé de creure's que la comarca és rica i plena en qüestió de cultura, permetim el joc de paraules, anirem bé. Ens falta d'alguna manera acabar de perfeccionar aquella salsa que uneixi els ingredients singulars en un tot col·lectiu. I ja seria fantàstic si els negocis de la comarca acabessin sent també altaveus de la difusió de la comarca i dels seus atractius. Per sort, cada cop hi ha més empreses, persones, grups i serveis que fan seva l'empordaneïtat. Aquesta emissora n'és un gran exemple. Feu-me cas, destineu un temps a escoltar una cosa bona.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
3: Repetiràs.

0: Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluita? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
4: L'opció dels que en saben.

0: ¡Vacilón!
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els bombers demanen molta precaució perquè les condicions meteorològiques tornaran a ser molt complicades i es mantindran les feines per controlar els focs. Ho ha explicat l'Audi Gallardo, que és inspector dels bombers de la Generalitat.
3: Temperatures altíssimes, humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven un 12% d'humitat relativa, vull dir, això és una bestiesa, i per tant això genera aquest comportament dels incendis que estem veient, i també l'esgotament, no?, de tot el nostre operatiu, és a dir, les bomberes i tot el personal, doncs, està sotmès a un estrès tèrmic important, no?, que dificulta evidentment el treball en l'extinció d'aquests incendis.
2: Avui, 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis amb el pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim, el més elevat. A més, es tanca un nou espai natural, és el de Montmell-Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per l'alt risc d'incendi. A més, la Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones que tinguin aquest nivell 4 del pla Alfa activat. Caldrà, per tant, traslladar l'activitat a nuclis habitats.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
4: És Ràdio Vila-sacra.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.

0: tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
3: 19. Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
9: Hola, estem en la part més intensa d'aquest episodi. El divendres començarem el dia sense masses canvis, amb aquest cel ennuvolat, precipitació molt continuada, sobretot arran de costa, però que arribarà també de manera dispersa a punts de l'interior. La màxima quedarà retallada i, com dèiem, hi ha aquests avisos activats des del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 100 als dos extrems del país i, sobretot, més de 200 a punts del nord-est del territori. Però no només tenim precipitació, aquesta precipitació pot puntualment ser intensa i també tindrem una mar alterada fruit d'aquest vent de component marítim que farà que les onades puguin arribar a superar els 2,5 metres. De cara al cap de setmana no acabarem de fer net, un ambient rúfol, sobretot el dissabte, on només s'obriran algunes clarianes, i no serà fins dilluns quan les clarianes sí que guanyaran més terreny, però encara hi haurà precipitació, sobretot a punts del prelitoral. Ja ho anirem seguint des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
11: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
12: Bonpreu i Esclat.
13: Això és Ràdio Vila Sacra.
14: Què, què?
15: Que això és Ràdio Vila Sacra.
16: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
14: Jo?
16: Queda clar.
17: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
18: Continuem amb la història de la música i l'etapa del romanticisme, que va ser més o menys durant el segle XIX i el començament del segle XX. Com bé podeu apreciar pel nom, les obres del romanticisme són dolces i ens fan sentir moltes emocions. El piano és l'instrument favorit dels compositors d'aquesta època.

Chopin. Aquest va compondre molts nocturns, és a dir, unes músiques relaxades i boniques per la nit. A veure què us fa sentir una de les seves obres. Està interpretada per Chaimovic.

0: Les sensacions només a Ràdio Vila-sacra.
1: Ho entens, oi?
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
3: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Que sóc la Maria Lluïsa Moles i volia saber que a l'hora que comença el dinar, diguéssim, per saber a l'hora de dinar, però no sé si dinar a l'hora i mitja o a quina hora tenia de vindre. Vale. Però més que això, eh? Adeu.
0: Participa amb nosaltres.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs. Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
6: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Suenen las bandas.
3: El programa dels dimarts a mitjanit.
2: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
4: Y parlant d'emocions.
5: 43.
6: Exacte.
7: Quina alegria, quina il·lusió, veure el millor. El millor jutge sempre és el temps. Ell posa al seu lloc els fets del dia a dia. Oh, quina alegria. I qui sembra tempestat, tempestat és el que s'ha menjat. Ara, i les coses al seu lloc, ja pensem més a poc, envoltats de la bona gent, que és el temps el que ens ensenya a triar. Quina meravella poder estar.
8: Que vagi fent xup-xups.
9: Te'n recordes, te'n recordes.
10: Ràdio Vila-sacra, la...

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
2: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
3: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta. Vine a

Quan diem que se'ns pugen els bessons, ens referim a una rampa o un espasme muscular dolorós que afecta els músculs de la cama coneguts com a bessons. Aquest fenomen passa quan els músculs es contrauen de manera involuntària i no es relaxen immediatament. Hi ha diverses causes perquè això passi. Una de les causes més comunes és la deshidratació o un desequilibri d'electròlits, com ara el potassi, el calci o el magnesi, que són essencials per la funció muscular. Quan els nivells d'aquests minerals estan baixos, els músculs es poden tornar més susceptibles a les rampes. Una altra causa freqüent és la fatiga muscular, especialment després d'un exercici intens o prolongat, on els músculs del panxell es sobrecarreguen i, en resposta, poden contraure's de manera involuntària. També pot ser un problema circulatori, on la manca de flux sanguini adequat als músculs provoca que es quedin sense oxigen i nutrients, desencadenant la rampa. Per prevenir aquestes rampes, és important mantenir-se ben hidratat, estirar abans i després de l'exercici i assegurar-se de consumir una dieta equilibrada que inclogui prou electròlits. Si una rampa ja ha passat, estirar i fer massatges als músculs afectats pot ajudar a alleujar el dolor.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte, no sé si m'entens.
7: Tens de tot a prop de casa.
8: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
9: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
1: És
8: Ràdio Vila Sacra.
10: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
11: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Dia 28 d'abril del 2025. Dia de la gran aturada. On eres tu?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Què tal, com esteu? Ja sóc a casa, però sí que volia fer un comentari que podríem dir, en aquest cas, la bicicleta ens ha fet sentir poderosos al costat dels cotxes, no?, que patien molt per si no podien tenir doncs benzina o el que sigui, no? A la nit s'ha convertit en lo contrari, no? De fet, he passat por per tornar a casa perquè tenies la sensació una mica, de veritat, d'estar en una pel·lícula de por, eh? D'allò d'una sèrie d'aquestes de Last of Us i realment feia una mica d'esfereir, però vaja, que fa pensar molt perquè segur que hi ha gent que, tot i que no tenim llum, potser fins i tot aquesta nit han demanat un globo, no? I tota aquesta gent que va en bicicleta portant menjars a vegades a casa de gent, etc. Doncs aquesta nit s'estan posant en perill, vull dir, jo l'he sentit el perill i anava cap a casa meva, no portava a menjar a ningú. Val la pena pensar-hi. Si hi ha sensació, perquè, vull dir, tothom anava amb els mòbils i bàsicament doncs amb les llanternes dels mòbils enfocant per on caminaven. És bèstia adonar-te'n que quan no hi ha botigues, quan no hi ha les llums a les que estem tan acostumats, i era, feia fredat, la veritat. Sabem sempre que la ràdio és companyia i que en moments d'aquests es necessita, no? No només perquè t'expliquin el que està passant, sinó que aquesta companyia és molt important per molta gent, no? Però crec que ha sigut, no sé de qui ha estat la idea, però m'ha semblat sensacional, perquè al final és això, és ràdio pública i és aquesta feina la que estem fent, no? Una de les qüestions també és que avui, per exemple, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència no funcionava, no? També és una cosa, doncs, explicar, no?, que en situacions d'aquestes, on falla el més bàsic, també doncs pot ser que la vida d'algunes dones estigui en perill.
4: No, jo és referent al subministrament d'aigua. Concretament, en el nostre cas, aquesta zona, no tenim aigua des de aproximadament quarts de 5 de la tarda, o les 5 de la tarda com a màxim. I no, es parla de que s'estan complint els serveis mínims, que tot va funcionant i tal, però de l'aigua no n'ha parlat ningú, ni cap. De l'aigua no. I són moltes hores sense aigua. I els supermercats estan tancats des de les 3 de la tarda i les botiguetes aquestes petites i tal fa moltíssimes hores que no tenen aigua i no són, ningú diu res d'això de l'aigua. Moltes gràcies.
5: Bueno, en primer lloc, felicitats per tot el que heu estat fent al llarg de tot el dia. Escolta, us truco perquè, clar, jo no paro de sentir per la gent de la ràdio de Piles, i clar, amb l'apagada, doncs bé, tots sabem el que ha passat amb les comunicacions, no? Ens hem quedat sense mòbils, ens hem quedat sense internet i tal. Que molta gent no sap és que en els seus mòbils, especialment si són Android, hi ha una aplicació que la podeu trobar al grup d'eines o herramientes, si està en castellà, que es diu Ràdio FM. Això és una aplicació per escoltar la ràdio FM normal i corrent. L'única premissa, no fa falta ni tenir cobertura ni res. L'única premissa per poder-la utilitzar és tenir uns auriculars d'aquests de fil, perquè són els que fan d'antena. Això us pot ajudar en situacions on si esteu a la muntanya o esteu en un lloc aïllat i evidentment no teniu una ràdio de piles. Jo us porto escoltant tot el dia a través d'aquesta aplicació.
6: Xavi, tu saps, el mes de febrer, que es diu el dia de la ràdio, és avui, ha estat avui, i encara ho és, el dia, la nit, i demà també ho serà, perquè és l'únic que s'ho haurà viscut, a l'hecatomba, no? Realment el paper que ha tingut i està tenint la ràdio d'informació, de comunicació, d'enllaçar, amb tots plegats davant d'una jornada històrica, doncs, que ha pogut complir el seu gran paper d'assaig de donar aquesta comunicació d'informació, en definitiva aquesta companyia tan necessària quan s'ensorra tot, m'entens? Vull dir, a la ràdio no només no s'ensorra, sinó que hi és i que et fa surar. Aquesta hora encara no ha tornat la llum i és aquella impotència que d'altra vegada doncs sents perquè, serà la llum, serà la llum, però això d'aquí poquet tornarà aquesta llum. I ja comences a sentir gent que et diu no, escoltis, que és a tota Espanya, i l'altre que Itàlia, que França, que sigui Grècia, que sigui Portugal, i llavors diu, hosti, doncs aquí em passa alguna de grossa, no? I que et trobes que, bé, doncs mira, internet no funciona, molt bé, noi, el WhatsApp ja no pots comunicar, el no sé què tampoc no pots fer servir, i comences a veure la gran fragilitat tecnològica que tenim tant de venerar i tant de fer genuflexions a la tecnologia, i noi, ens deixa ben bé amb el cul en l'aire. El primer que se m'ha corregut, fixa't tu, Xavi, és anar veig un xino, veig una botiga d'un xino, que està per tot arreu, a comprar el transistor amb piles, perquè anàvem cap a casa la meva filla i dic, escolta, que tens transistor tu allà. No, de piles no. Doncs, au, a comprar-lo. I tant he sigut que ho he dit en veu alta, i a darrere meu han corregut dos o tres, i jo crec que amb aquell pobre, bueno, pobre, que també ha fet l'agost aquest, xinès, doncs els hem deixat sense subministrament, sense transistors, perquè he vist que molta gent anava a fer dues coses, comprar llinternes, lots, allò, i comprar transistors a piles, i evidentment piles, no? I he començat a veure picaresca, perquè de seguida, doncs, allò de recordar el que ens venia aquell missatge de fa poc de la Úrsula d'Europa, de tenir doncs el kit de supervivència en el qual no hi havia de fallar doncs el transistor i la linterna, la lot, i comences a partir d'aquí a dir, i per què ho deia aquella dona allò? Què podia preveure? Què sabia? I a partir d'aquí ja comences a sentir amunt i avall les teories mil de la conspiració, no? En fi, en un moment on encara, gràcies a la ràdio, sabem que no se sap res. És a dir, que de saber com ha anat i com ha deixat d'anar, per què ens hem quedat sense llum amb aquesta gent, doncs, amb aquest territori tan ample, amplíssim, que ens hem quedat sense llum, perquè ha sigut, jo només podia anar escoltant, mira, jo i què he fet amb el transistor? Doncs escoltar, veure que no tothom està en previsió com ho pot estar de ràdio. Per exemple, jo he seguit el que es anava informant, es anava dient, l'acer no funcionava, és a dir, segur que funcionava, però vull dir, hi havia algú que no permetia que ni un transistor de piles poguessi sintonitzar l'acer. I també quan et dic la impotència, perquè dius, hosti, ja no sé on t'he d'anar, vull dir, ja se t'han van les cames cap aquí, cap allà, ja preguntes amb un, amb l'altre, però estàs limitat de recursos perquè fallen els telèfons i falla internet. És una sensació estranya, que és amb la que he conviscut. Visca sempre la ràdio i enhorabona per la feina, Xavi.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Trobar una zona fresca al carrer és pràcticament un miracle aquesta setmana a Catalunya. L'onada de calor ha deixat rècord de temperatures

0: a la nit, i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou.
1: Pel que fa a la previsió, una de cada color, les temperatures baixaran lleugerament, però l'onada de calor revifarà a partir de diumenge i s'estirarà fins dimecres o dijous de la setmana vinent. I com a consells, els habituals, evitar hores puntals del dia, beure molta aigua, no deixar la canalla al cotxe tancada i no fer focs a zones forestals.
2: Seleccions musicals per emportar-se.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Girona ha suspès les activitats a l'exterior, això entre la 1 del migdia i les 8 del vespre, a causa de la previsió d'aquestes altes temperatures. La ciutat es troba en perill màxim de calor. Girona, Núria Pereira.
2: Les activitats de lleure, com els casals que es fan a l'exterior o esportives que es facin durant les hores centrals del dia, queden suspeses. Es fa per evitar, per exemple, cops de calor, ja que la previsió és que Girona pugui superar els 40 graus. Ho ha explicat la regidora de l'àrea de salut, Gemma Martínez.
3: Només es mantenen aquelles de caire aquàtic, és a dir, que tenen piscines que permet aquesta frescor, no? I es mantenen totes aquelles que són a l'interior, doncs, d'equipaments climatitzats.
2: Recorda que hi ha una setantena de refugis climàtics on hi poden acudir els veïns que no tenen la seva llar climatitzada, refugis com biblioteques, centres cívics o museus. Les piscines municipals seran gratuïtes per les persones majors de 65 anys i les persones amb discapacitat. La policia local vigilarà zones amb risc d'incendi.
4: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra.
7: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?
1: Queda clar. Hey!
0: Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
8: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.
9: One, two, three.

0: el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Sí, ho sento, compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento, hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
4: Volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Tens alguna cosa a dir?
3: 972 51 12 68.
2: Digues la teva i t'escoltarem.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Gent de la ràdio, he de dir una cosa, és una nova manera de comunicar. Això ara mateix és gratis, bueno, pagues, val el que pagues, la connexió, el fet d'estar a l'ADSL i tot això. Però vull dir, si et diguessin, escolti, que això costarà un euro al mes, doncs jo penso que val la pena. Jo almenys, si em diuen, mira, i si s'hagués de pagar, potser encara millor, perquè fotríem una mica de neteja. Vinga, ja he acabat. Que tingueu un bon dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Ràdio La Sacra.
3: Què passa?
4: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
5: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Uep!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per evitar que augmenti el consum de pantalles dels més petits durant les vacances, la Fundació Aprender a Mirar i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya han impulsat una guia de jocs infantils analògics, Laura Hurtado.
2: Un document que recull propostes fàcils i creatives per fer amb els infants i que pot ser especialment útil en les estones de temps mort. Anna Plans, presidenta de les entitats.
3: Nosaltres en aquesta campanya el que pretenem no és alertar, sinó realment donar recursos. I a part de donar eines, doncs també recolzar-nos amb la evidència científica perquè les famílies una miqueta obrin els ulls, una mica molt, la veritat, perquè pensem que la família és el primer nivell de prevenció.
2: La campanya també inclou un pla digital per generar un diàleg amb els infants sobre els límits en l'ús de la tecnologia i un test d'autodiagnòstic per avaluar el nivell de consum i addicció a les pantalles.
4: La xarxa de comunicació local...

0: a sopar!
1: I què sopem avui?
2: Uramaki Sushi.
1: Sí.
2: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Podria ser, no dic que ho sigui, eh?
5: Però aquesta sensació...
4: Que a casa nostra tenim...
6: Voleu fer el favor de callar?
5: Aquesta sensació...
7: Cavitici.
5: Una sola.
8: La meva.
5: Una sola.
8: La meva.
5: Que estigui...
8: La què?
5: Llarga i densa.
7: Hola!
5: Ha quedat clar?
9: En B alta, no?
5: En D.
10: Guai del Paraguai.
5: No, en T.
10: Cafè?
5: T.
10: Cafè?
5: Oi que m'heu sentit dir això?
10: N'és cafè?
6: Saps què passa? Que no m'hi fixo gaire.
5: No ho heu sentit dir?
8: No ho sé, no ho sé.
5: Doncs escolteu.
11: Calentíssim.
5: Ho he dit.
8: I què?
5: Densa.
8: Pesat?
5: Densa.
7: Calentíssim.
12: I parlant d'emocions...
13: 54.
14: Us en recordeu?

Un fet curiós és que les girafes tenen la mateixa quantitat de vèrtebres al coll que els humans, tot i que el coll d'una girafa pot arribar a fer fins a 2 metres de llarg. Tant els humans com les girafes tenim 7 vèrtebres al coll. No obstant això, les vèrtebres de les girafes tenen una longitud d'uns 25 centímetres cadascuna, mentre que les vèrtebres humanes tenen aproximadament uns 2,5 centímetres de longitud. Aquesta adaptació permet a les girafes arribar a aliments que es troben en les parts més altes dels arbres i així satisfer les seves necessitats alimentàries. A més, aquestes vèrtebres altes en el coll també poden proporcionar un avantatge en la defensa contra els depredadors.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vilasacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
1: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: L'amor també deixa rastre, és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí, per aquest estiu reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Alexenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa, una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Simfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas d'Arbopart i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6x12 amb retrospectiva a Franz Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
1: Gràcies.
8: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
9: Radio Vilasacra, senzillament.
10: Ebo, eba, ebe, ebi, ebo, ebu. Ebo, eba, ebe, ebi, ebo, ebu.
11: Kiss me.
12: Bésame.
11: Embrasse-moi.
13: Kiss me.
12: Báchame.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ciutadans d'entre 56 i 70 anys casats mostren més interès per fer testament, segons explica la vicepresidenta dels notaris catalans, Raquel Iglesias.
2: La preocupació, lògicament, del ciutadà d'edat mitja, diguem-ne, pues que té ja certa família, cert patrimoni, i les preocupacions sobre la seva successió estan més presents.
1: Una xifra, la de 144.000 testaments del 2025, que suposa un de cada 5 dels que es fan al conjunt d'Espanya i un augment del 3% respecte a l'any anterior. Per contra, el nombre d'herències va a la baixa. L'any passat es van autoritzar 60.000 amb un llegat amb un valor de 240.000 euros de mitjana.
2: Sí, això vol dir que la majoria de les herències, o moltes herències, doncs són de l'habitatge habitual i potser alguns estalvis.
1: Les herències cauen perquè el nombre de defuncions s'ha estabilitzat un cop superada la pandèmia. També cauen les renúncies a aquestes herències. N'hi va haver quasi 10.000 l'any passat, en la majoria de casos perquè s'heretava deute o per la liquidació d'impostos que suposava.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions,
1: 56
2: de tota la vida.

0: saps que els colibrins poden volar en totes direccions, inclòs cap enrere? Aquesta és una capacitat única entre els ocells. Aquesta habilitat es deu a l'estructura especial de les seves ales, que poden batre fins a 80 vegades per segon, formant un patró en forma de buit. Això els permet planar, ascendir, descendir o retrocedir amb precisió, com un helicòpter viu. Aquest vol tan exigent requereix una energia enorme. El seu metabolisme és tan ràpid que consumeixen l'equivalent al seu pes en nèctar cada dia, visitant centenars de flors. Curiosament, els colibrins entren en un estat de torpor durant la nit, una mena d'hibernació diària per estalviar energia. El seu ritme cardíac, que pot superar les 1.200 pulsacions per minut quan volen, baixa dràsticament i la seva temperatura corporal disminueix gairebé a la de l'ambient. Aquest mecanisme els ajuda a sobreviure en condicions adverses. A més, els seus colors, que solen canviar amb la llum, són produïts per microestructures a les plomes que reflecteixen la llum com un prisma, fent-los autèntiques joies voladores de la natura.
1: El teu temps de ràdio.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: No podem viure sense bateria, sense cobertura, sense carregador, sense funda, sense connexió. No podem viure sense mòbil, però al cotxe podem morir per culpa seva. Quan condueixis, aparca el mòbil. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Eurofitness us ofereix aquest espai.

0: Fatima.
1: Ching boom. Doncs sí, doncs sí. No podia faltar un dia de festa, el de la moto.
2: Ui!
1: Molt bon dia, Pere.
3: Ei, què passa? Què feu per aquest barri?
2: Què passa, perico?
3: Esteu molt animats?
1: Sí, no?
3: Jo pensava que faria bé, no, que seria més fotut, però veig que està molt bon temps. Jo ja volia sortir aviat, tirar-me per allà a donar voltes amb la Titi, però, carai, de moment m'he enrotllat, he començat a arreglar coses, ara estic a l'oficina i, bueno, ja no sé ni quina hora marxaré. Però, bueno, jo me suposo que vindré a donar la volta per aquí.
1: Que, home, i tant, és que has de venir.
3: Sí, però és que vaig sortir a lligar una mica i, escolta...
1: Què dius?
3: Vaig anar a dormir molt sovint.
1: Ahir vas sortir a lligar?
3: Sí, home, hosti, escolta...
1: I vas lligar?
3: Home, això, mira, de vegades lligues, de vegades no es lliga.
1: Però escolta, tu...
3: Mira, una vegada un amic li va dir a un altre: com és que tinguis tant d'èxit amb les dones? I lliguis tant. Jo surto cada dissabte al vespre i no em veixo que una rosca. Bé, li va contestar l'amic, això és molt fàcil i molt difícil a la vegada, perquè comporta cert sacrifici. La base està en tres normes. Entens el que vull dir? La primera és saber escoltar. A les dones els agrada molt parlar i ser escoltades, i a la part compreses, naturalment. Després s'ha d'anar entre la psicologia, com aquella noia que surt que fa psicologia. Saber interpretar el que volen i a on se pot arribar, naturalment. Ja, aviat saps on pots arribar. Si no pots arribar a gaire lloc, doncs només plegar i s'ha acabat. D'aquesta manera, els dius el que volen sentir i després són totes felices. La segona és perdre les nits, entre setmana. Ahir me'n vaig anar a dormir a les 2:30. Hosti, Pepet, no vegis. Sort que era dissabte. No sé si... O sigui, no n'hi ha prou en sortir el dissabte. Si coneixes algú, tens que estar disponible qualsevol dia. Tots els vespres són per ella. La tercera és no mirar mai el rellotge. A ella, si molesta molt, que tinguis pressa. O sigui, veu les coses tranquil·les i ben fetes i res. De les rellotges has de deixar a casa. No sé si pot dir, és que tinc que anar a casa perquè m'espera la meva mare. O sigui, això és una de les excuses més tontes a les que no es creu cap dona. Esclar, naturalment hi ha altres petits detalls, amic Xavier, que ajuda a passar una bona nit qualsevol dia de la setmana, qualsevol dia, no té de ser un cap de setmana ni res, però com comprendràs no te'ls puc dir, ja que això s'aprèn amb l'experiència i perdre moltes nits, cosa que a la llarga no sé si de veritat resulta rentable. Jo crec que moltes vegades és millor quedar-se a casa i ja està. Només et diria que jo sé qui era l'amic i qui era l'altre, m'entens? Però vaja, va anar bé, va anar bé. Ahir va ser una nit bona, va parar el vent i vaig sortir, vaig anar a donar la volta i ja està. I ara aquest dematí he mirat la moto, està ben calenta i refrescada.
2: O sigui, que o sigui, estic prenent nota, o sigui, vas anar a lligar. Va.
3: No, però vaig pas lligar, jo no lligo pas mai.
2: No, segur?
1: Vols dir?
3: No, home, a veure, carai, jo ja tinc un company i tot, i això, ara sortir una volta en moto i mirar aquesta, mirar l'altra i que em miri, doncs, cony, això no vol pas dir res.
2: Espera.
3: Es pot lligar, avui dia es pot lligar.
2: Ah, sí.
3: Però ja ho vaig dir un dia, avui no lligues pas tu, no t'ho pensis pas, eh? No, lliguen elles.
1: Cuidado. Ah, lliguen elles?
3: Sí, lliguen elles. Elles estan molt llançades. Les dones avui dia, o sigui, han agafat ja el truquillo aquest que dic jo.
1: El mando.
3: Sí,
1: està molt bé. Ara el mando el porten elles.
3: El mando el porten elles. Carai. I Xavier, tens d'anar donant també consells al senyor Ivan, que estan aquí, m'entens?
2: Sí.
3: En el dandi, el jovenet, perquè em vagi per aquí. Sí, perquè em vagi prenguent.
2: Tu?
3: Està molt bé. I, bueno, i suposo que vindré més tard. Suposo que vindré.
1: Sí, home, has de venir,
3: Perquè ara vull anar a donar una volta i després...
2: Vols donar una volta amb mi?
3: Home, mira, si vols venir darrere, però de
2: lligar res. Avui tinc dos rodes, també.
3: Però de lligar res,
2: Avui vinc amb dos rodes, també.
3: No, primer iré a fumar un parell de cerveses per anar animat.
1: Bueno.
3: Home, sisplau.
1: Doncs així segur que vindràs animat. Mira, em dóna la sensació que vindràs animat, Pere.
2: No sé per què.
1: No sé per què. No.
3: Sempre vaig animat jo.
1: Ja.
3: Aquesta dia s'ha de somriure tot. De problemes hi ha molts, tothom en té de problemes. Mateix, el que passa és que, mira, es deixen els problemes a casa i és igual que quan treballes, que els problemes has de deixar i fer bona cara, però és el mateix. Quan surts, els problemes has de deixar. A més, jo tinc una cosa molt bona, que molta gent també ho té d'una altra manera, com va al futbol o com va a qualsevol lloc. Jo tinc una manera de treure els problemes, que és la moto, m'entens? I després ja no penso que en res. Escolta, jo sempre ho dic, poso 10 euros de gasolina, me'n vaig donar de volta i, escolta, sóc completament feliç, no vull parlar més. Tu, Xavier, tu has dit que has anat a peu?
1: Sí, jo he vingut a peu des de casa fins aquí.
3: Hòstia, veus el que van comentar un dia?
2: Ni en Xavier ni jo avui hem contaminat.
3: No, hòstia...
2: Perquè jo he vingut amb dos rodes però sense motor.
3: En bicicleta?
2: Sí.
3: Hòstia, que fort, tu.
2: Des de Vilafant,
3: sí. Que fort. Jo tinc tres bicicletes aquí, però se tinc penjades de record.
2: Una per cada peu.
3: No, i en tinc una de nova i tot. Tinc dos mountain bikes i en tinc una de nova i tot.
2: Ah, bueno.
3: Però és que abans que anava més jo i anava més en bicicleta.
2: Tens tres bicicletes? Regala-li ni una en Xavi, home.
3: No, perquè...
2: Ens anem a fer una volta.
3: El seu guardo partint de dos que estiguin bé i l'altre és molt vella. L'altre no va per la pena perquè té les rodes ja, o sigui, fotos molt bé i tot. El que passa és que les mountain bikes estan bé i un altre dia, si tinc temps, poder amb algun decidir anar una miqueta, com facin una cursa d'aquestes de bicicletes o coses d'aquestes, m'entens? No una cursa, una
2: bicicletada.
3: Una sortida, una bicicletada. Ja tinc ganes algun dia d'anar-hi. El que passa és que, cony, hi tinc d'anar ben i, hòstia, això cansa molt, també, m'entens el que vull dir? Això cansa molt. Necessito que arribi el bon temps per anar a buscar sangria de Garriguell, i després em trobo més bé, m'entens? Perquè ara, cony, sense sangria, doncs no vaig pas gaire bé. Però, bueno, que no es pensi la gent que també que estic bombant contínuament, perquè jo soc una persona que sí que s'hi ha begut en el meu temps, i tothom en el seu temps de jove i tot ha begut. El que passa és que ara em controlo força. Sobretot ara que hi ha tant de controls i tantes manies. Però vaja, algun dia em passo una miqueta. Però si em passo aquí estic a casa no passa res. Però bé, us desitjo que passeu molt bona festa, molt bona festa. Jo suposo que vindré dintre un parell d'hores, no sé quina hora vindré, o poder una hora i mitja, o una hora, no sé. Poder ara dintre 5 minuts agafo la moto i vinc, no ho sé.
0: Tu mateix.
3: No sé mai el que faré.
0: Bueno.
3: Però vaja, que és el millor. O sigui,
0: això.
3: Anar allò que surt i s'ha acabat.
0: Tu, com el Gorxo Marx, jo no em preocupo del futur, perquè què és el que ha fet el futur per mi? Digu.
3: Home, augmentar els impostos.
0: Veus?
3: No. Preocupar-se del futur, ni somiar-ho. O sigui, no, perquè...
2: A gaudir del present, home.
3: Sí, home, esclar, estic disfrutant.
2: Agafa la moto, home, vine cap aquí.
3: La gent que pensa, és que com jo sigui gran faré això, o és que com me retira faré l'altre, ui. Jo no sé mai si viuré un any més o viuré 30 més. O sigui, això no ho sap ningú. O sigui, que va més, home, sempre i quan no feu boig. Però sí, viure el dia, i m'entens, i cony, i pots dir un raconet per el que sigui, per si tens alguna malaltia o el que sigui, i s'ha acabat. I viure el dia, i no pensar en el demà, perquè, escolta, el demà està molt llunyà encara, va molt de pressa el temps, però està molt llunyà, i, cony, val més estar tranquil i disfrutar tot el que es pugui, perquè dintre d'un temps molts de nosaltres ja no disfrutarem tant. En canvi, ara es pot disfrutar, doncs mira, aprofitant-se i ja està.
0: Apa!
3: Vale, adéu-siau, bona festa!
0: Igualment!
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Hola, molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa per més un diamant. Ara vindran els ais lluïs.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25.

0: Francesa a l'Empordà o no?
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

la xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: vida. Cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: De vegades, és imprescindible tenir en compte diferents punts de vista per tal d'extreure'n les conclusions més encertades.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
8: Hola, sóc el Luca Tudor Calimari. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol, feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. El seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
7: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu.

Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 5400 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.

0: 012, la millor resposta.
1: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Goma. ¡Ay, qué alegría! Yo me tomaba una botella. Ahora que quito todos sentidos. Ahora soy capaz yo de subirme a la Girarda sin muñeco ni nada.
1: Ahora escolteu. La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. Pots fer sabre que avui és el dia 18. Fa 3 anys que vaig conèixer un locutor i avui fa 3 anys. Aquell dia doncs, estava sentada en el llit, anava remenant la ràdio a veure si em distreia i us vaig veure vosaltres. I a partir de llavors doncs, em va quedar gravat. Sí, sí. I això a mi me fan molt de records i me dona alegria. En fi, porta molts de records. A mi. I mira, la fetge aquesta la porto jo pues, gravada el dia 18, que vaig tenir una depressió molt grossa i gràcies a Déu ara estic molt bé. I de veritat que ho dic d'acord. Un petó a tothom. Eh?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: L'Ajuntament de Llançà, amb la col·laboració del programa d'activitat física de DipSalut, ha organitzat una nova sessió de bany de bosc, en japonès Shinrin-yoku, que tindrà lloc el pròxim dilluns 13 de juliol a les 9 del matí. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania, amb places limitades i inscripció prèvia obligatòria. Els banys de bosc són experiències guiades que conviden els participants a desconnectar del ritme diari i reconnectar amb la natura mitjançant una immersió conscient en l'entorn natural. Les persones interessades poden inscriure's escanejant el codi QR del cartell o bé a través de l'enllaç habilitat per l'organització. Des de l'organització es convida la ciutadania a descobrir els beneficis dels banys de bosc i a regalar-se un matí de calma, connexió amb la natura i benestar personal.

0: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: I parlant d'emocions.
3: 87.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
3: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: t'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: La Policia Nacional ha detingut 16 persones acusades d'organitzar una xarxa de prostitució que explotava dones de nacionalitat xinesa. L'operació ha permès alliberar 26 víctimes d'aquesta banda. Les detencions s'han fet a Barcelona, Tarragona, Figueres, València, Madrid i Saragossa. Segons les primeres investigacions policials, la xarxa captava les dones a la Xina amb ofertes falses de treball i a través de xarxes socials i missatgeria instantània. Segons els agents, un cop al territori espanyol es mantenia en un règim pràcticament d'esclavitud, disponibles les 24 hores del dia per als clients de l'oferta de prostitució.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au.
3: Mira que bé.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, bon dia, mira, escolteu abans, perquè a mi el que m'ha agradat més de tot és, a part de trucar-vos, és poder trucar tranquil·lament, a veu alta i de tot, perquè estava enganxada i, hosti, és el tinc gravat per sempre. Bueno, un petó a tots i gràcies per tot.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
1: Ara.
0: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sònia Fernández Vidal.
3: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
2: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.

0: Puja el nombre de conductors de patinets elèctrics que fan infraccions de trànsit i, segons l'últim baròmetre del RAC, el 90% desconeix que necessitarà una assegurança per conduir-ne un. Climent Sabater.
1: Un percentatge en augment just quan s'estanca l'ús d'aquest vehicle de mobilitat personal. Només representa el 0,8% del total a la capital catalana. Segons l'últim baròmetre del RAC, el 90% de conductors de patinets desconeix que el 2026, l'any vinent, haurà de tenir una assegurança obligatòria, una mesura que en cap cas reduirà la mobilitat en aquest tipus de vehicle, segons el president del RAC, en Josep Mateu.
2: Jo crec que quan la gent sigui conscient de les quantitats que es demanen per accidents amb EPs, quan s'ha atropellat algú o s'ha fet mal algú, llavors el preu de l'assegurança no serà dissuasori, perquè serà sempre un preu reduït, però pensa que per atropellar una persona, per tancar-li un braç, es poden demanar 6.000, 20.000 euros.
1: El RAC preveu que els usuaris de patinet elèctric incorporin l'assegurança amb normalitat, com han fet amb el casc. El seu s'ha disparat fins al 90% aquest any, des que és obligatori per l'entrada en vigor de la nova ordenança de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

zero. Un viatge al punt on va néixer la ciutat, un viatge a través de l'art. Ausatans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic punt zero, tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat

0: en directe amb la bona companyia de la nostra cuidera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, a punt, ja? Molt bé, a punt. A punt a veure què farem avui.
0: A veure què farem. Oh, tu sí. Ja ho saps, jo sí que no ho sé, eh? I doncs aquí va bé, bueno, a veure, que, com m'ho dius, dic, mare meva, a veure tots els problemes que trobaré jo ara.
1: A veure què farem avui.
0: Molt bé, què farem
1: doncs
0: avui?
1: Doncs avui us portava uns cargols de terra. I llavors nosaltres aquest cop us he portat cargols amb salsa.
0: Molt bé.
1: Eh? I llavors per aquests cargols...
0: Joana, perdona un moment. Aquests cargols, a veure, sí? Aquest temps són bons? Perquè, a veure, ara veig que hi ha cargols tot l'any.
1: Tot l'any, sí, sí. Bueno, perquè tots són de viver. Esclar, no és com abans, que nosaltres què passava? Com plovia, agafàvem les catiusques, sí, o les botes, sí, d'aigua, sí. Anava a l'hort i ja fèiem una menja d'aquells cargols. Okay. Llavors els deixaves dejunar i ja està, però ara no, ara impensable, perquè potser tu els agafes d'un lloc que hi han tirat pesticides,
0: clar,
1: o hi han tirat tot això, i aquest cargol, encara que tu el deixis dejunar, sí, si ha agafat el d'allò aquell, no és molt saludable. I aquests cargols, ara n'hi han que són de viver, que els atenen amb unes gàbies amb pinso.
0: Apa, quin.
1: Són dolentíssims. Ara n'hi han que els atenen amb viver, però els hi donen escarola, els hi donen enciam, els hi donen pastanaga.
0: Està bé, els hi donen llavors, el que requereixen. La verdura.
1: I llavors ja te'ls... Ja, quan els compres ja estan dejunats i tu ja els pots cuinar. I, bueno, i llavors el que hem de fer, jo sempre us porto els ingredients per 4 persones, un quilo de cargols, perquè així ja els en fem i en tenim més, perquè com que ja vol feina,
0: sí,
1: ja els tenim, ja... els podem congelar, els podem menjar de cap d'una setmana, que també es guarden a la nevera. Llavors jo els vaig fer amb costella,
0: sí,
1: salsitxa i sèpia. Llavors vaig comprar mig quilo de costella, que sigui maco, 10 o 12 salsitxes, això depèn del gust, una sèpia d'aquesta bruta que diem,
0: sí,
1: de la negra,
0: aquella que s'ha trobat la tinta
1: i és negra, que és d'aquí, una sèpia, sí, que vingui, sí, d'aquí, sí, eh? No, sí, aquella blanca,
0: sí,
1: perquè aquella blanca no té gust de res. I segona, que diu que si sapiguéssim de la manera que la netegen amb uns productes que no en menjaríem.
0: Clar.
1: I no té gust de res. Clar. Ara cada un ha de comprar el que li va bé per la butxaca, perquè una cosa és amb un preu i l'altra és amb una altra. Uh-huh. Llavors una sèpia grossa, dues cebes, ja us dic, perquè els cargols volen molta ceba.
0: Ah,
1: llavors ens trobem que jo faig servir la de Figueres. No sé si t'ho trobes tu, quan l'has pelat i l'has ratllat, te queda poca cosa, perquè
0: sí,
1: la meitat de cosa te queda que l'has de llençar.
0: Com aigua, sí.
1: Exacte.
0: Uh-huh.
1: Doncs dues cebes, llavors... tomaca natural, sempre triturada. Jo quan compro tomaca procuro mirar la quantitat de tomaca que hi ha, perquè tu a vegades compres un pot de tomaca i te diu tomaca el 10%, tot el que més és aigua,
0: sí, sí,
1: i quan
0: sí,
1: l'obres,
0: sí,
1: la poses a la cullera, només te queda aigua,
0: sí, sí, sí,
1: doncs
0: sí.
1: Jo ja procuro una que quasi bé és el 80% de tomaca i és espessa,
0: ens hi hem de fixar,
1: hem de fixar. I si no volem aquesta tomaca, podem agafar la tomaca de penjar,
0: uh-huh,
1: que està molt bé,
0: que passa... però també segons quines, Joana,
1: sí, la tomaca de penjar. Sí, ara estan bé. El que passa, aquesta tomaca la ratlles i esclar, hi ha la grana. A mi no m'importa, però hi ha gent que sí. Llavors, si tu has de treure la grana i tot això, no queda res.
0: Mm-hmm.
1: Per això més val comprar un pot d'una bona tomaca,
0: mm-hmm,
1: i posar-hi aquestes cullerades, que hi ha 6 cullerades de tomaca, llavors una mica de bitxo al gust,
0: ai,
1: al gust, aquest sec, aquests mm-hmm bitxos secs que venen en pot, el birranci, que no hi falti mai, i una copa de cafè d'anís en els cargols.
0: És que l'anís també l'has fet amb alguna trapa.
1: Sí, l'anís en els cargols hi queda molt bé. Llavors, per la picada hi posarem un julivert, ametlles, ais, xocolata, i ja està, bueno, i llavors, com sempre, l'oli, la sal, l'aigua per aquests cargols, o brou, el que vulgueu, jo els vaig fer amb aigua, eh? I pebre negre.
0: Si fa servir un brou, què fa servir? Per brou de peix o brou
1: no,
0: de carn?
1: No, brou de carn.
0: Va.
1: Un brou d'un pollastre i verdures, uh-huh, fluixet, eh? Uh-huh.
0: Molt bé.
1: Un brou d'això. I, bueno, ja ho tenim. Llavors, què farem? Agafarem... Jo els cargols abans, sempre, la meva mare, la meva àvia, els bullien. Ara no, ara nosaltres, jo els afregeixo. Per treure les baves.
0: Amb oli.
1: Uh-huh. Primer de tot, rentem els cargols, netegem bé la higuera de casa, un lloc que hi hagi espai amb aigua, la freguem bé, i posem aigua, i amb les mans els afreguem, ben fregats, i els atraiem. els tornes a fer una altra aigua, no, fins que aquella aigua queda neta. Mm-hmm. Però bueno, amb aquests que et dic, amb dues aigues queden nets, amb una escorredora, i llavors tinc una paella ampla i poso oli uns dos dits i tiro els cargols. Veuràs que els cargols van traient les banyes, com tot. Mm-hmm. I van traient la bava.
0: Ah, val.
1: Aquí dintre jo hi poso sempre un tros de bitxo, perquè a nosaltres ens agrada una mica picant. Picant, i quan els cargols poder fa 10 minuts o 12, hi tiro un grapat de sal i els salo una mica aquí.
0: Sal normal,
1: sal
0: o sal
1: normal,
0: ajuda?
1: Sal normal. Veuràs que l'oli aquest primer ha quedat brut i després te queda net.
0: Ah, mira, però
1: quan aquest oli queda altra vegada net, agafes una escorredora i els atreus.
0: Mm, molt bé.
1: Amb aquest oli pots fer, amb aquest quilo, pots fer servir l'oli aquest tot.
0: Caramba.
1: Si en fas més, has de canviar aquest oli.
0: Sí.
1: Però amb un quilo, vull dir, tornes a posar-los perquè ja t'ha quedat l'oli net i, els, i tornaran a quedar...
0: Escolta, sembla com si fos un joc de mans.
1: Ah, això,
0: això
1: mare
0: meva. Un joc de mans en sal, eh?
1: Doncs llavors fas el mateix.
0: Uh-huh.
1: O sigui, aquell bitxo que ja has posat el treus perquè no quedi recremat, ni poses un de nou. Igualment, com fa 10 minuts o 12... llavors hi tires la sal i els atreus, perquè així ja les, la closca ja queda una mica amb el gust de sal.
0: Ah,
1: perquè el cargol és insípid.
0: Sí, sí, sí, insípid. Sí, sí, sí. Jo tu aquí, que algunes vegades quan vas i demanes cargols en algun tipus d'establiment, doncs sí que sempre en alguns llocs i notes aquest toc de sal.
1: Aquest toc de sal, és que és el bo, el toc de sal. Llavors què farem? Agafarem una olla, jo els faig a l'olla, agafarem una olla i posarem oli, i tindrem la ceba que hem dit, quan l'oli està calent hi posarem aquesta ceba. Bueno, no, primer de tot hi posarem la costella. Jo sofregeixo la costella en aquest mateix oli. Uh-huh. Perquè per pocs no cal.
0: I la salsitxa també?
1: Ja? Com fa un rato que hi ha la costella, uh-huh, hi poso la salsitxa a l'última hora. I poso la sèpia, tot això aquí. Quan tinc tot això ja una mica rosset, hi poso la ceba i deixo que a tot això, aquesta ceba, quedi transparenta. No cal que quedi allò negre, sí, sí, quedi transparenta. A la que tens aquesta ceba ja transparenta, i tires aquest bon raig que hem dit de birranci, ho remenes bé, que tots els sucs de sota te pujaran, tot ben remenat, i tires el got aquest d'anís. Quan ja has tirat tot això, que hi tires la tomaca i una mica de pebre vermell dolç.
0: Val.
1: Que sempre us dic que jo el pebre vermell dolç el faig servir quasi bé per tot.
0: Per tot, per tot.
1: Doncs una cullerada de pebre vermell dolç. I llavors, com tinguem tot això ja que ha passat bé, abans de tirar-hi els cargols, hi posarem una cullerada de farina de les de postres. Per què? Perquè el suc aquest no ens quedi un suc clar, sinó que ens quedi un suc que ens quedi enganxat als cargols.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta farina és el que et dona aquesta espessor. Uh-huh. Vale? Perquè tu, per exemple, la vedella amb bolets l'enfarines.
0: Sí.
1: Però clar, això no, perquè no hi ha, no hi ha res.
0: I per exemple, la vedella quan justa ja porta la farina.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé.
1: Ho remenem ben remenat i anem tirant una mica d'aigua, que tot això ens quedi, no se'ns agafi a l'olla, i posem els cargols i agafem aigua sempre calenta o brou, però calent, i cobrim els cargols, però no els cobrim molt perquè llavors hi posarem la picada. Hi ha gent que la picada la fan al morter, jo la faig al mini pimer perquè és més pràctic.
0: Uh-huh.
1: Hi poso els alls, hi poso el julivert, el tros de xocolata, les ametlles, una mica d'aigua, ho trituro, i quan està ben triturat, ben fi, perquè a mi m'agrada ben fi, li tiro. I llavors els deixem...
0: La xocolata ha de
1: negra.
0: Ser...
1: Per la cuina, sempre xocolata negra.
0: Val, molt bé.
1: És diferent com fas un pastís, o... Mm-hmm. Sempre xocolata negra. Un trosset de xocolata, i ho posem tot, i els deixem uns 3/4 d'hora. Els rectifiquem de sal al nostre gust, i llavors de pebre.
0: Mm-hmm.
1: Si llavors nosaltres els provem i veiem que ens agrada més picant, agafem pebre negre i li tirem.
0: Mica, va.
1: Una mica de pebre negre.
0: 45 minuts, bé, m'ho he apuntat,
1: sí,
0: perquè és que potser hi ha
1: sempre...
0: que jo els faig menys temps, i potser necessiten ben bé.
1: Sempre feu-los el dia abans.
0: Ah, clar.
1: Perquè l'endemà els cargols i l'endemà passat són més bons.
0: Mm.
1: Perquè quan tu els acabes de fer queden una mica... I llavors l'endemà els escalfals et queden molt més bons.
0: Molt bé, molt bé.
1: I si te'n sobren, un tàper
0: i el congelador.
1: De cap d'una setmana ja tens un àpat.
0: I encara més bons. Bueno, el congelat ja queda
1: però queden bons, congelats. Sempre que els escalfem, llavors amb una cassoleta,
0: Molt bé. Sí. Joana, repetim aquests ingredients. Doncs escolta'm, la sèpia, suposo que la tinta poc li deus posar aquí, la deus guardar.
1: No, només hi poso la melsa. El que li agrada, la melsa.
0: Val.
1: La melsa sí que li poso,
0: sí que li poses.
1: Sí, sí, la melsa sí, com? Perquè és el més bo de la sèpia.
0: Sí,
1: és el que no
0: sí, però hi ha
1: gent que no els agrada, que en constant fort de peix. Doncs llavors la tinta i la melsa la guardeu al congelador per un altre dia que feu un plat que no en tingueu.
0: Sí.
1: Jo tinc un tàper i ho vaig posant tot allà.
0: Allà dintre. I te vas guardant tot això perquè, esclar, dona molt bon gust, eh?
1: Sí, dona, com fas un arròs o com fas... I dona molt bon gust, eh?
0: Vinga, anem amb els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Doncs aquest quilo de cargols, la costella, mig quilo de costella de porc, les salsitxes, una sèpia una mica grossa d'aquesta bruta, les dues cebes, la tomaca, les 6 cullerades de tomaca, una cabeça d'alls, que la cabeça d'alls li posarem quan sofregim tota aquesta costella i tot això, un tros de canyella, que me sembla que abans no ho he dit, la meitat de la meitat d'una branca, no cal, un trosset. Llavors aquest tros què feu? Si el talleu el lligueu amb un fil perquè no es desfagi, perquè no el trobis per allà desfagi.
0: Sí.
1: El sal, oli i pebre, com sempre, bitxo al gust, aquests bitxos secs que ja venen en un pot, ni podeu posar un prei, quan els fregiu.
0: Bueno, això ha de ser sempre segons el gust que li agrada
1: de cada persona, perquè hi ha persones que el picant no els agrada, però el cargol, si no pica una mica, no és bo.
0: Has de trobar el punt, els cargols, eh?
1: Llavors, aquest punt, quan el podem trobar? Quan els tastem, que ja hi tenim, els provem el suc, que pica massa, no n'hi posem, que no pica, una mica de pebre negre.
0: Molt bé.
1: D'aquest en pols.
0: Sí, molt
1: ja
0: bé,
1: està.
0: Una punteta.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Llavors, aquest birranci, aquesta copa d'anís, i per la picada hem dit el julivert, les ametlles, els alls, i la xocolata i aquesta mica de farina per espessir aquest suc.
0: Val.
1: I ja ho tenim.
0: La farina, no ens n'oblidem de la farina, doncs?
1: No, una cullada de farina de la de postres. La farina la posem abans de posar-hi el suc, l'aigua, perquè volem que se'ns cogui una mica.
0: Ja bé.
1: Perquè no tingui gust de farina crua, eh? Llavors ja la passem i després és com hi posem els cargols i l'aigua.
0: Fantàstic, Joana. Doncs aquests cargols que veiem que podem fer durant tot l'any, això és molt interessant.
1: A mi, a l'estiu no m'agraden perquè crien. I a mi no m'agraden.
0: Sembla que l'estiu no lliga, això.
1: No lliga, no, però vull dir, n'hi ha sempre ara, ja t'ho dic per això.
0: Sí.
1: I si són de bona qualitat, són boníssims,
0: bueno,
1: eh?
0: Però clar, has de sebre bé, no te trobes de bona qualitat, eh?
1: Sí, que no siguin...
0: Canto.
1: Heu de preguntar, mengen pinso que és cargol, sí, no cal que en compris.
0: Ja t'ho dic ara. Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més amb aquest fogons i de rental. Gràcies,
1: molt
0: fins
1: bé.
0: A la propera.
1: Doncs vinga, fins la setmana vinent.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el Club Comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents, sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
6: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels, però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
7: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
6: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
8: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra Empordà.
3: Apunta't. És útil... I és gratis.
9: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: I no et perdis res.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu.

0: pasan emociones. Passa entre... i... Perquè a l'espai el temps passen experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet!
3: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
4: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala, i a partir de llavors s'inicia la relació.
3: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
5: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però haguent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
3: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
6: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
3: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
7: Aquí, com diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. Amb un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
3: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
7: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
3: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
8: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Maga Isabela, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90 616 65 62 90.
3: Ara toca calma.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: quina mala cara fas avui? No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
2: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La patronal catalana alerta que l'absentisme laboral s'ha convertit en una de les principals preocupacions de les empreses després que les baixes hagin assolit màxims històrics i freguin el 8% dels treballadors, Climent Sabater.
2: Des de la cimera econòmica Forbes, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat que Catalunya i Espanya són els territoris europeus amb més absentisme, només superats per Noruega, on la taxa d'atur és sensiblement inferior. Sense reduir les baixes laborals, serà impossible millorar salaris, alerta el president de les Pimes.
3: Por tanto, Houston, tenemos un problema. Por eso, cuando tenemos que acometer salarios o tiempo del trabajo, debemos de poner las cosas en orden, porque si no, nos estamos dando un tiro en el pie.
2: Des de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre denuncia que Espanya des de 2019 s'ha doblat el cost de l'absentisme, que ara supera els 35.000 milions per a empreses i administració.
4: Pero nosotros, en estos momentos, España es el líder indiscutible del absentismo en toda la Unión Europea. Es el primer país. En 7 anys ha duplicat el cost de l'absentisme.
2: El 2025 l'absentisme ha fregat el màxim històric del 8% a Catalunya i suposa un cost de 2.600 euros per treballador i any.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança, marca Espolla, són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: I parlant d'emocions,
3: 95.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Creiem que és moment de moure's. Per les nostres comarques. Per la nostra costa. Per les nostres muntanyes. Però sobretot, és moment de moure's pel petit comerç, de moure's per les nostres cases rurals i pels nostres restaurants. Ara, mou-te per casa nostra. Mou-te amb nosaltres. 107 de la FM. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui les escaules.
4: A la caula trobaràs, entre la roca i l'alzina, un pou que els segles domina amb el nom de Pou de Glaç. Més avall, desfent-se el llaç, amb destresa femenina, la trena d'aigua i la fina veu de la font compla el vas. A les escaules, carrers amb porxos i portalades de celles ben dibuixades, i prop del riu, a través de penyes aspres i obtuses, l'ínclit molí de les Puces, que Cronos dona recés.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto.
1: Radio Vila Sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Balosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: A l'Osa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngelic Soho, amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au,
2: mira que bé.
3: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
4: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
3: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
4: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Psst, molt bé, no?
6: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
7: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
3: Contestador 972511268.
4: Ui!
3: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
5: Sí, senyor.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Bon dia. Tants dies despotricant de Catalunya i com cada dia, tots són amenaces i faltes de respecte. Els polítics haurien de medir les paraules que diuen. Penso que el temps els hi passarà factura. Això de fomentar aquest odi contra tot el que sigui Catalunya i els catalans diu molt poc de la seva catadura moral. No volen tant que ens quedem a Espanya, doncs que no fotin ells l'odi i el separatisme. Bon cap de setmana, remulladet per tothom.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
9: Repetiràs.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat.

Lloguer, acció de llogar. Negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur. La protecció als propietaris.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
3: Què prendran els senyors?
4: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: Què esmorzo? Després de tants anys d'educació i conscienciació alimentària, la població segueix sense saber què ha d'esmorzar. Ja hem avançat deixant enrere la mitificada frase d'esmorzar com una reina o un rei, dinar com una princesa o un príncep i sopar com una o un captaire. Hem descobert que l'esmorzar és un àpat més del dia i no el més important, però l'indústria alimentària segueix promocionant l'esmorzar de cereals, peça de fruita, que sovint es converteix en un suc natural o, en el pitjor dels casos, comercial i un làctic. Per això, cal seguir treballant per promoure el plat saludable també a l'esmorzar i assegurar l'aportació d'hidrats de carboni complexes, proteïnes i verdures o fruita fresca en aquest àpat del dia. Primer de tot, cal seguir la sensació de gana i respectar-la. No cal començar el dia amb un cafè o un suc i una magdalena perquè han dit que ets d'esmorzar alguna cosa. És millor esperar-se i fer un esmorzar saludable i saciant quan ja es tingui gana. O si falta temps, anticipar-se i deixar-ho a punt la nit anterior. O preparar-se algun esmorzar que es pugui consumir de camí a l'escola o a la feina, com una barreta energètica casolana o un batut natural de fruita de temporada amb llet o beguda vegetal. Així doncs, teniu moltes versions per aconseguir que els esmorzars siguin complets, saciants, saludables i, a més, estiguin deliciosos. Pel que fa als hidrats de carboni complexes, podeu escollir pans integrals de qualitat en format torrada o entrepà, o bé escollir cereals tipus muesli, granola o flocs sense sucres d'addició i amb la seva versió integral, i afegir fruita dessecada com dàtils, orellanes o panses. Per les proteïnes o greixos saludables, podeu escollir les versions d'ou que més us agradin, com remenats, truites, passats per aigua o a la planxa, lactis fermentats, com formatges frescos o tendres, o iogurt o kèfir natural, i afegir fruits secs, llavors o condiments com canyella i cacau. També llegums en format paté, hummus o fins i tot cruixents cuits al forn amb espècies. O bé, conserves de peix, com tonyina o sardines, però caldrà vigilar amb el contingut de sal. Finalment, prioritzar la carn blanca al forn, planxa o cuita com el gall d'indi i el pollastre. I com a greixos de qualitat, usar l'oli d'oliva verge o els fruits secs i les llavors crues o torrades sense sal o en format crema. O també olives o el bocata d'aus llescat o aixafat. Per acabar, no us oblideu de les verdures o les fruites fresques. Podeu fer tomàquet, bastonets de pastanaga i cogombrets, o pebrot al verginer o carbassó al forn o a la planxa, o patés vegetals. Per la fruita, podeu fer la peça sencera o tallada o llescada sobre una torrada, o per acompanyar un bol de cereals o un iogurt o fer-ne un batut. Ara que ja sabeu quins macronutrients ha de contenir el vostre esmorzar i tota la varietat d'aliments que podeu introduir, reinventeu-vos, poseu-li color i fins i tot atreviu-vos amb alguna elaboració casolana que trobareu a les xarxes socials com barretes energètiques o creps.
7: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
0: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
2: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?

0: I parlant d'emocions.
1: Canviem de qüestió.
2: Sabies que els noms propis també tenen sinònims? Bé, no tots tenen sinònims. Si jo dic el rei del rock, tots sabem que estic parlant d'Elvis Presley. Això també passa amb les ciutats, com la Gran Poma, que és Nova York, o la ciutat eterna, que és Roma. Tant és així que aquestes expressions s'escriuen en majúscula.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: No busca la fama. L'opció de...

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
2: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
3: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte mobiliari tant de

0: Centre Veterinari Empordà, visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972-67-38-43 de Figueres.
1: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació. Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
6: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs. Un viatge en el temps.
9: Confirmat.
10: Original?
11: Sí.
10: Única?
11: Sí.
10: Creativa?
11: Sí.
10: Entenedora?
11: Sí.
10: Divertida?
11: I tant.
10: Intel·ligent?
11: Molt.
10: Innovadora?
12: La principal.
13: A més?
14: Sensacional.
13: Ei, a l'Alt Empordà.
0: Ah, quina sort!
15: Un espai de 5 estrelles.

0: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això
3: és
2: Cavitici.
4: Precaució al sortir de casa.

Tancar la porta només amb una empenta sense fer doble clau pot facilitar l'accés de possibles delinqüents. Tanqueu sempre amb doble clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps.

0: Les operadores de telecomunicacions han bloquejat prop de 48 milions de trucades comercials fraudulentes i 2 milions d'SMS des del març, quan va entrar en vigor el primer paquet de mesures del govern espanyol contra les estafes telefòniques i a través de missatge de text. Inicialment, les operadores havien de bloquejar les numeracions que no estan atribuïdes a cap usuari ni servei, per exemple, els números que comencen per 3 o per 4. I des del juny, les companyies també han de bloquejar trucades i missatges d'origen internacional que simulin que s'han fet des d'un número espanyol i estan prohibides les comunicacions comercials des de números mòbils. Les trucades comercials només es poden fer des de prefixos geogràfics o bé des de números 800 i 900. Per Rubén Sánchez, de l'Associació de Consumidors Facua, aquestes mesures es queden curtes per protegir els consumidors.
1: No hemos detectado una gran bajada en cuanto al número de llamadas spam por muchas medidas para reducir las llamadas spam o para reducir el tipo de numeraciones desde las que se hagan, hay que ir a la madre del cordero. Cualquier empresa que se lucre con altas realizadas a través de llamadas comerciales no solicitadas debe pagar indemnizaciones a los consumidores.
0: El Ministeri de Transformació Digital treballa en un tercer paquet de mesures en què intervindrà la Comissió dels Mercats i la Competència per evitar la suplantació d'identitat. Ho ha explicat el ministre Óscar López.
2: La creación de una base de datos gestionada por la CNMC con los códigos alfanuméricos que utilicen las empresas y administraciones públicas para el envío de SMS. Todos ustedes han visto en alguna ocasión que se recibe un SMS que supuestamente es de Correos o de la DGT y en realidad no lo son, están suplantando la personalidad, no solamente de organismos públicos, también de empresas privadas.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: pots anar a Google. Escriu Ràdio Vila-sacra en el cercador i veuràs la gran diferència.
1: I parlant d'emocions...
2: 11.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El govern espanyol nega que hagi ofert res ni hagi plantejat una despesa extra en defensa per satisfer les demandes del president dels Estats Units, Donald Trump, durant la cimera de l'OTAN que s'ha fet a Turquia. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha refermat que el govern espanyol es limita a complir els compromisos.
4: El govern tiene unos compromisos con la alianza que son públicos, que son conocidos, que son ya antiguos, ¿no? Y se cumple, nada más, no hay nada nuevo, si es a lo que usted se refiere, nada que se decidiera allí sobre la marcha en la cumbre, en absoluto.
3: Sobre el canvi d'opinió de Donald Trump en poques hores respecte a la posició del govern espanyol, Álvarez hi ha tret ferro i ha explicat que és el seu estil habitual de fer comentaris constants i a vegades contundents sobre diferents països.
5: Ai! Dentispray.
6: Denti què?
5: Dentispray.
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Atenció a aquesta notícia.
1: Més d'un centenar d'empreses a tot el món ofereixen likes a canvi de pagar un preu. Fer-se viral, doncs, té el seu preu. 100 m'agrades per 10 euros, 200, 15 euros i així fins a 10.000 a raó de 500 euros. Bla, bla, bla,

i les xarxes socials. N'hi han de tota mena i per tots els estils. Llàstima descobrir que també són manipulables. Llàstima enterar-se que hi ha empreses que paguen, manipulen els likes, per entendre'ns millor direm els m'agrada, del que tant fanfarronegen uns i altres, empreses com Tot U Social, Viralízate.es, Followers Now, entre moltes i moltes altres empreses que et garanteixen un mínim de 100 m'agrades en qualsevol xarxa social pagant el seu preu. Quina desil·lusió, no? Saber que fins i tot les xarxes socials ens manipulen les dades. Sí, com les audiències dels diferents mitjans, que ja us vam demostrar en aquesta mateixa emissora mitjançant una entrevista amb una responsable de Sofres, que, com ja sabeu, és l'empresa que controla les audiències a l'estat espanyol.

Manipulació constant en el món i el dia a dia. Des de la nostra humil emissora hem decidit no participar tampoc de les xarxes socials a partir d'ara. Hi som, evidentment, i les tenim en compte com un mitjà de promoció més, però ja no com a referència informativa de cap mena. No, no ens interessa. A partir d'ara, només a través de la nostra emissora sabràs el que cal saber. I aquí no pots posar que t'agrada ni falsejar-lo. Veus que bé?

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
3: Coneix la història sencera a lunada.com.
4: Els caps de setmana.

0: informació, música, entreteniment.
1: Què prefereixes, la cuina tradicional o la cuina ràpida?
2: Jo prefereixo el menjar de casa, o sigui que...
3: Home, jo prefereixo la cuina tradicional.
4: La cuina tradicional.
5: Tradicional.
0: Nutrició amb Laura Crosas.
6: Com substituir l'ou a la cuina? L'ou, o les seves proteïnes, es troben presents en moltes preparacions de pastisseria o brioixeria i també a vegades en l'elaboració de pa, pasta, embotits, patés, sucedanis de l'ou, caramels, gelats, cremes, flams, formatges, gelatines, caldos, sopes i salses, entre d'altres. Per tant, si no consumeixes ous, perquè segueixes una alimentació vegana o perquè tens al·lèrgia, cal que vagis en compte que no estigui ocult en algun aliment, com a element secundari en petites quantitats, com emulsionant, abrillantador o clarificador. Per a cobrir els nutrients principals que ens aporten els ous, com les proteïnes completes, la vitamina D, la B12 o la colina, caldrà fer un bon consum d'altres aliments proteics, com peix, mol·lusc, crustacis, carn, làctics, cigrons, soja i derivats, o la combinació d'altres llegums amb cereals, fruits secs o seitar, i llavors com la carbassa o la de girassol. Tenir exposició solar durant 20-30 minuts diaris a cara i braços, consumir crucíferes com la coliflor, el bròcoli o la col, i en vegans suplementar la B12. Per a poder substituir l'ou a la cuina, caldrà fixar-se en la funció que exerceix a cada preparació. Per exemple, en brioixeria, pa o pastissos, es pot substituir un ou per mig plat en mode aixafat, un iogurt de soja natural, 3 cullerades soperes d'aquafaba, que és el líquid de cocció dels cigrons a pot, una cullerada de llimol amb 3 cullerades d'aigua, una cullerada de llavors de chia amb 3 cullerades d'aigua, o bé 4 cullerades de farina de cigró amb 4 cullerades d'aigua. Per a substituir-lo als arrebossats, es poden usar 4 cullerades de farina de cigró amb un de vinagre i aigua, o farina per arrebossar amb aigua, o farina de tempura amb aigua, o finalment, farina de blat o arròs amb aigua i llevat de reposteria. Per acabar, si vols fer truites de patates, pots usar farina de cigró, maizena, vinagre i aigua, o remenat substituint l'ou pel tofu. Ara que ja et saps totes les idees, opcions i estratègies que pots usar a la cuina per a substituir l'ou, no et quedis sense menjar els teus plats preferits, cuinar les receptes que més t'agradin o tornar a provar la típica truita de patates.
7: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
8: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.

0: La Generalitat de Catalunya ens informa.
1: Saps què és el SISCOM? És el Sistema de Comandament de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Serveix per organitzar els recursos tècnics i humans i donar una resposta immediata davant de qualsevol emergència, ja sigui a petita o gran escala. Entre aquestes emergències hi ha, per exemple, els incendis. El SISCOM disposa d'una estructura jeràrquica i comuna que inclou i preveu tot el personal, els procediments, les instal·lacions i els equipaments del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Quan es rep l'alerta, com que pot ser un incendi, es desplega el SISCOM, l'estructura del qual està dissenyada específicament per millorar la resposta del cos de bombers i de totes les agències i cossos implicats en la resolució de l'emergència. Si veus foc o fum, o per qualsevol emergència, truca al 112.
0: Generalitat de Catalunya. Compromesos amb tothom.
2: Persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
3: És Ràdio Vila-sacra.
0: Coneixement i companyia.
4: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, i adolescents que desafien tot pronòstic s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
5: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
6: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
5: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part, ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi, sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al Fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
6: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
7: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
6: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
8: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
6: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: considereu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
1: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Per cert, on has passat la nit? M'he aixecat i no hi eres.
2: Digues.
1: Al llit de les golfes.
0: Per què?
1: Home, de la manera que ronques no es pot dormir.
3: Apa.
0: I no has passat calor?
1: No, i ara?
2: Bon alibro, bon alibro.
4: A Ràdio Vila-sacra.
5: Calma.
4: Ara ens toca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fiscalia ha demanat l'absolució de Begoña Gómez en el seu escrit de conclusions per al judici i reitera la seva petició que s'arxivi la causa, Sergi Bassolàs.
2: I no tan sols per a Gómez. L'acusació pública també demana la lliure absolució per als altres dos encausats. Així ho sol·licita la Fiscalia en un escrit de 26 pàgines al que ha tingut accés a aquesta emissora. Ni Maria Begoña Gómez, ni la seva exassessora Maria Cristina Álvarez, ni tampoc l'empresari Juan Carlos Barrabés, a criteri del Ministeri Públic, haurien obtingut cap remuneració o benefici directe o indirecte derivat de la càtedra que codirigia l'esposa del president Sánchez. Tampoc haurien realitzat cap pressió, segons la Fiscalia, sobre les empreses afectades de promoció de la càtedra i els seus patrocinis. Així mateix, el fiscal assenyala que cap dels investigats s'hauria beneficiat econòmicament de les activitats de creació del programari informàtic, ni tampoc consta que la Universitat Complutense de Madrid hagi patit perjudici patrimonial com a conseqüència de les activitats desenvolupades. Amb tot, el Ministeri Públic, després d'analitzar i desmuntar punt per punt la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, conclou que no s'ha trobat cap infracció penal i que, per tant, sense delicte, no hi ha autor.

0: deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaint tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaint i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat. On hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homos i cultura i t'ho portem a casa.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins a les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 16 48 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: FM.
1: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
2: D'acord, quins plans?
1: Pinta i arregla el jardí.
3: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar casa teva. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
4: 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
4: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: En el 107 de la FM,
6: la fem entre tots.
7: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
8: Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: 100% Empordà.
10: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.

0: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
1: 107 de la freqüència modulada.
2: Passió per la ràdio. Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
3: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
4: I parlant d'emocions.
5: Nou.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
11: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble,

0: i parlant d'emocions.
1: 4. Consells per dormir saludablement. Dorms les hores suficients? Les persones de 18 a 64 anys haurien de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Procura anar a dormir i llevar-te sempre a la mateixa hora, també els caps de setmana. Practica una rutina relaxant abans d'anar a dormir, com llegir o escoltar música. Evita l'ús de pantalles. Les migdiades poden aportar energia, però si a la nit et costa agafar el son, limiten la durada. Fes activitat física diàriament, però evita fer-la vigorosament unes hores abans d'anar a dormir. Adequa el dormitori amb una temperatura d'entre 16 i 20 graus centígrads. Evita els sorolls i l'excés de llum. Dorm en un matalàs i amb coixins còmodes. Un bon matalàs té una vida mitjana de 9-10 anys. Utilitza la llum per ajudar a gestionar el rellotge del teu cos. Evita la llum brillant durant la nit i exposa't a la llum del sol durant el dia. Evita l'alcohol, les cigarretes, les begudes estimulants i els sopars pesants a la nit. És bo acabar de sopar 2-3 hores abans d'anar a dormir. Un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics, ajudarà a preparar el teu cos per al repòs. Si no pots dormir, aixeca't del llit i fes una activitat que et distregui fins que et vingui la son. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: Mix Sisters.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.
3: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
3: Ens acompanyes?

0: produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Cap de setmana memorable?
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'ex número 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sainz Eaja.
6: El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ha acabat fent cas a l'acusació del PSOE i ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Els va publicar RAC1 i se sent com Maria Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que el president espanyol ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material decomissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'exnúmero 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba en la recta final del judici del cas Kitchen en què el principal l'acusat és l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Cospedal i Rajoy hi van comparèixer com a testimonis refugiats en el no em consta i no recordo.
7: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
8: Sí, sí, el que tú vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Rialles per la meva mare.
4: No, ja.
3: Pel meu germà. Pel petit de la família.
4: I d'allò.
3: Pel meu

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
0: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Ràdio Vila-sacra és la de casa.

0: Nitro planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
1: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
0: Barat al forn amb verduretes.
1: Pim-pam. Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.
3: Pensa en un producte.
4: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
5: EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
6: Perquè som informació. Perquè som música. Perquè som companyia.
7: Som el que no hi ha.
8: La llanterna màgica. Amb Jordi Terrades.
9: El cinema dijous a mitjanit.
10: I parlant d'emocions.
11: 81.
12: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
13: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
16: Estàs en muter.
17: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
18: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
19: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
20: Notaràs la diferència.

0: I parlant d'emocions,
1: 66
2: 012, la millor resposta.
3: Vaja, un altre cas de corrupció.
2: El govern ha impulsat una estratègia per lluitar contra la corrupció. S'han plantejat 25 mesures consensuades amb experts i membres de la societat civil que s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i a tot el sector públic al llarg dels pròxims 2 anys. D'aquesta manera, els ciutadans tindran més eines per denunciar casos de corrupció i tots gaudirem d'una administració més transparent. Informeu-vos-en a governobert.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat.

la vostra festa.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Ràdio Vilasacra per sentir-se bé.
1: Com a casa.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Penso que la soledat no desitjada és lo pitjor que hi ha al món. Lo pitjor. És una cosa terrible.
7: Perquè tots a la vida, en algun moment donat, podem tenir els nostres moments difícils, doncs és molt bonic. Vull dir, i és, com diríem, sanador, curador.
8: Soc trasplantat de cor, vaig estar a la UCI, allà no hi havia ni tele ni res de res de res. Tenia al màxim una hora de visita, però el dia són 24 hores i et dones compte de que has d'escoltar, saber escoltar i que els altres t'escoltin. Pots estar molt acompanyat i sentir-te sol.
9: Pots estar al Camp Nou, per exemple, amb 100.000 persones i sentir-te sol.
10: ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Me puedes dar un abrazo? I això és molt important.
11: Ara tens Ràdio Vilasacra.
12: Per reflexionar sobre el desig, la injustícia, la ferida o l'amor.
13: Ara tens Ràdio Vilasacra.
14: Per informar-se de l'actualitat.
13: Ara tens Ràdio Vilasacra.
14: Una màquina del temps
15: que, a més, ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia.
13: Ara tens Ràdio Vilasacra.
16: L'emissora de Ràdio Habitual.
17: El secret de la vida és així de senzill.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: És que t'era tot.
4: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
5: Papa, m'expliques un conte?

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: Noves músiques.
5: Altres músiques.
4: Sensacions.

0: No sé.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

say I'm

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
2: A l'Espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
1: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
2: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
2: Olot, la Garrotxa. La Garrotxa.

0: I parlant d'emocions.
1: 21.
2: Yo verdaderamente no sé.
3: Yo mi sueño es tener un bolso de Chanel. Encantaría.
4: Quan un poble té els objectius clars, els aconsegueix.
5: Cada vez que pongo la tele, mi cerebro se retrasa sin pausa.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: La fem entre tots.
6: Avui, quasi, quasi, has d'anar en compte qui entra al bar, perquè de vegades van de tot menys a fer les seves necessitats, eh? Perquè nosaltres ens hem trobat agulles de xeringa. Ens hem trobat, home, ho has de controlar, perquè hem trobat agulles de posar-se, de drogar-se. Hem trobat gent que ha tingut de dir, si faig a favor de sortir. Si vols entrar en un lavabo i tu tens aquest negoci, pues si et prens un tallat o et prens una aigua, tampoc és un gasto enorme, eh? Dic jo, a mi no m'agrada. Si t'obliguen, hauràs de fer-ho. Però esclar, no, imagina't que semblarà el Campo de Brabant, això. Jo ja no estic massa d'acord, eh? Perquè l'Ajuntament, si pateix tant pel que la gent tingui serveis a mà, doncs que em posi. Molta jovent has d'anar en compte què va fer, eh? Perquè dius, quan triga tant et trobes les rajoles salpicades de sang, eh? A mi se m'enduien les pastilles de sabó, se m'enduien les tovalloles, perquè a mi havien entrat de l'Ajuntament a veure com ho tenia, deia, home, senyor, perfecte, perquè, veritat, jo cada matí el meu era fregar-ho tot de dalt a baix i, bueno, i un dia em deien, no va la bomba, ara ja no, perquè és diferent, ja ho hem posat d'una altra manera, que no va la luz, no, dic, sí que va, sí, que ja se l'han endut, perquè, de veritat, és que has d'anar en compte, perquè no és tan fàcil. Una cosa és que et demanin un favor i altra cosa és que es creguin amb el dret d'entrar sense dir ni asa ni bèstia, eh? Bueno, és la meva opinió. Apa.
5: Abacus, sempre amb la cultura.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: I parlant d'emocions.
2: 65.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla en Renove.
2: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
3: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
2: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla Renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
1: Agència Catalana de Notícies.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: 4. 4, 3, 2, 1.
1: I parlant d'emocions.
0: 94. Tanca els ulls.

0: Molt bon dia, Elisabet.
1: Qui ets?
0: Sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra. Bon dia.
1: Bon dia.
0: És el teu cumpleanys avui.
1: Sí.
0: Les amigues de la feina que diuen que ens escolteu i...
1: D'acord.
0: I a veure si et podem felicitar.
1: Doncs bon dia.
0: Bon dia. Però és veritat que teniu tot el dia Ràdio Vilasacra posada a la feina?
1: Sí, és veritat.
0: Això vol dir que ho fem bé, no?
1: Sí.
0: Que passis un bon dia del teu cumpleanys.
1: D'acord.
0: Adéu.
1: Merci.

0: De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Radiovilasacra.cat

L'Ajuntament de Llançà, amb la col·laboració del programa d'activitat física de DipSalut, ha organitzat una nova sessió de bany de bosc, en japonès Shinrin-yoku, que tindrà lloc el pròxim dilluns 13 de juliol a les 9 del matí. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania, amb places limitades i inscripció prèvia obligatòria. Els banys de bosc són experiències guiades que conviden els participants a desconnectar del ritme diari i reconnectar amb la natura mitjançant una immersió conscient en l'entorn natural. Les persones interessades poden inscriure's escanejant el codi QR del cartell o bé a través de l'enllaç habilitat per l'organització. Des de l'organització es convida la ciutadania a descobrir els beneficis dels banys de bosc i a regalar-se un matí de calma, connexió amb la natura i benestar personal.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Gaudeix d'un dia diferent.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència única molt a prop teu.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, senderistes, excursionistes, caminaires, viatgers, tot el públic en general. Som a punt d'iniciar el capítol número 530 del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Tot seguit us presentarem tres continguts destinats a portar-vos a indrets curiosos i interessants, a rutes senderistes i a viatges arreu del món, sempre amb el toc personal dels seus protagonistes. Abans de començar, com és preceptiu, us presentem els continguts en el nostre sumari. Divisòria d'aigües entre la Noguera i el Pallars Jussà, el port de Comiols és un lloc de pas, però no d'aturada. Avui demostrarem el contrari, que és interessant fer una incursió al petit poble deshabitat que hi ha 2 quilòmetres avall. Un interessant conjunt de castell, església i cases. Ens explicaran entorn i patrimoni l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós, i l'autor del blog armmedieval.net, Daniel Latorre. Amb el Xavi Tió caminarem pel Bages, tot visitant una zona desconeguda prop del Coll Baix i la Riera de Rajadell, tot passant pel gran meandre de la Girada. Descripció de la ruta i corresponent fitxa tècnica, com sempre, a la secció de senderisme. I de Rajadell a les Seychelles, què us sembla? El Tomàs García, del blog Viajero Crónico, ens explica en 4 capítols la seva estada a aquestes paradisíaques illes de l'oceà Índic. Avui, segon capítol, ens porta cap a Praslin i la Dic. Repassats els continguts, ens hi posem. Veniu? Doncs va, que marxem. Lloc de pas, que no de parada ni de fonda. Milers de cotxes hi passen, però pocs s'hi aturen. És un indret enlairat, culminant, amb un passat on va ser estratègic. Un punt de control i connexió entre les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà, salvant la barrera del Montsec en el seu extrem més oriental. I és que quan circulem per la comarcal 1412, sigui en qualsevol dels dos sentits, venint del nord des d'Isona o bé des del sud d'Artesa de Segre, el trobem allà pel plantat, enmig d'una petita treva plana i rectilínia, rodejada de corbes i de pendents a banda i banda. Un rètol ens fa saber que som a Comiols, un port de muntanya enlairat a 1.100 metres sobre el nivell del mar. Som al quilòmetre 29 de la ruta. Però, a més del port, Comiols va ser un nucli habitat amb un passat mil·lenari. Per això nosaltres no hi passarem de llarg, ens hi aturarem. Sí, ho fem per descobrir les restes d'un castell i de les parets de les cases i, a més, una església romànica, Sant Romà. Antigament va ser lloc de pas, com dèiem. Ho explica en Francesc Puig Pinós, alcalde d'Artesa de Segre, municipi al qual pertany.
1: Comiols era un pas molt important per passar de lo que era la plana de Lleida cap a lo que era el Pirineu. És el canvi de comarca de la Noguera cap al Pallars Jussà. I històricament allà hi havia hagut un castell perquè precisament controlaven el pas de la conca de Tremp a la conca del Mig Segre. De fet, el castell de Comiols, a part de fer de control del pas de Comiols històricament, el castell de Comiols està situat a la part més al nord de lo que és el municipi d'Artesa de Segre, a dalt de tot. I el que feia d'això, de nexe amb els altres castells que hi havia més avall, com Sant Miquel de Montmagastre, Crealó, que era una torre de vigila, o el castell de Malagastre, i a part dels diferents pobles, closos, viles closes, castells, que hi ha per tot el terme.
0: L'antic poble de Comiols és una miqueta allunyat del port, en direcció sud. Allà on la carretera marca el quilòmetre 28, s'agafa un trencall vers una pista que mena cap al sud. 1,5 quilòmetres després hi arribem. El poble abandonat de Comiols. Aquest és el seu entorn.
1: El Comiols el que es pot veure és la serra pròpiament mediterrània, tot el bosc de que és alzina i roure, i molt abrupte, hi ha força desnivell, fins a arribar a baix a la clotada que hi ha al riu Segre, que allà començaria la plana pròpiament dita del municipi. És un poble i un castell situat a lo que és un massís rocós que està envoltat per barrancs a banda i banda. És accessible només per un caminet que ve per la part nord i des d'allà és una talaia que pots veure tota la conca del Mig Segre fins pràcticament es veu Montserrat, es veu pràcticament tota la plana de Lleida.
0: Ara que ja hi som, ens centrem a conèixer el patrimoni arquitectònic de l'avui abandonat poble de Comiols. Un petit nucli que va ser deshabitat pels vols de l'any 1933 i que s'arrapa a un espadat. De fet, una dita popular en fa esment. A Comiols no s'hi entra ni per aigua ni per terra, sinó únicament per la penya. Recuperem aquesta dita de les pàgines del llibre Serra del Montsec, 101 propostes, de David Jacobo i Cristina Papell. Qui també ens en pot dir moltes coses és en Daniel Latorre, autor d'una de les webs de referència del romànic i el gòtic del nostre país, armmedieval.net.
2: Sobre un turó que domina el barranc de Mascarot, trobem l'antic nucli de Cunyols, actualment enrunat. Destaca la seva església, situada cap al sud, que és l'únic edifici que conserva la teulada. També veiem les restes del castell i les d'algunes cases que conformaven un petit nucli de població.
0: Un esperó estret disposat de nord a sud. A l'extrem septentrional hi ha les restes de les cases del poble. A migdia, l'església de Sant Romà. I entre unes i l'altra, el que queda del castell.
2: Del castell es conserva poca cosa, doncs es van aprofitar els seus murs per construir-hi cases quan aquest va deixar de complir una funció estratègica en el control del coll de Cunyols. Es conserva la seva torre circular, que actualment s'aixeca a uns 5 metres del nivell del terra, amb uns murs d'un metre i mig aproximadament. Com era habitual en aquestes construccions, la porta d'accés està situada a la primera planta, a la que s'accedia amb una escala de fusta des de l'exterior. La planta baixa conserva una volta de pedra.
0: Un castell que sabem que com a mínim és mil·lenari. El Daniel Latorre ens apunta als seus orígens documentats.
2: Sabem que existia com a mínim a principis del segle XI, quan en el 1010 el comte Armengol II d'Urgell i també la comtessa Ermessenda de Barcelona, Osona i Girona, junt amb el seu fill Berenguer Ramon, van fer unes donacions a l'església de Sant Miguel de Montmagastre. I el castell es cita precisament com un dels límits de la fortificació que hi havia al costat de l'església de Sant Miquel. El castell de Cunyols era propietat d'Arnau Mir de Tost, que el va llegar en testament a la seva filla l'Edgarda, que estava casada amb un membre de la família Cabrera. Passant des d'aleshores, està sota el control d'aquesta nissaga, que també eren els vescomtes d'Àger. Així seguirà fins al 1537, moment en què la baronia de Cunyols va ser venuda al monestir de Santa Maria de Montserrat. Els monjos, però, la van permutar anys més tard per uns terrenys situats al Vallès amb un membre de la família Villalba.
0: I parlem ara de l'església de Sant Romà de Cunyols. Arnau Mir de Tost, una figura clau en la reconquesta cristiana de la veïna Vall d'Àger, va fer donació, junt amb la seva esposa Ercenda, d'aquest temple a la canònica de Montmagastre, que després va passar a dependre de Sant Pere d'Àger fins al segle XIX, una església que té aquestes característiques bàsiques.
2: El temple es caracteritza per ser un edifici de caire rural del segle XI, de petites dimensions i format per una sola nau, amb un absis semicircular cap a llevant. Aquest presenta dues finestres de mig punt, una orientada a l'est i l'altra cap al sud. La nau està coberta amb una volta de canó, que descarrega la seva força en uns arcs de mig punt que trobem en els murs laterals. En els dos arcs més propers a la capçalera s'obren dues petites absidioles, també semicirculars. S'accedeix al temple per una senzilla porta de mig punt que s'obre en el mur sud. I ja per acabar direm que en el mur oest podem trobar coronant un campanar de cadireta de dos ulls.
0: Cunyols és un dels 21 pobles de l'extens terme d'Artesa de Segre, farcit de castells, de viles closes i d'indrets interessants de visitar. L'alcalde d'Artesa, Francesc Puigpinós, destaca que és en construcció actualment un nou projecte turístic que permetrà visitar tots aquests indrets gràcies a un codi QR i a un mapa referenciat. Ara ens inventaria els principals llocs que val la pena visitar.
1: Jo, el que parlàvem abans dels nexes dels castells, a part de Sant Miquel de Montmagastre, de Crealó, de Coll del Rat, del castell de Malagastre, ara avui en dia pràcticament desaparegut, però podem anar a diferents cases fortificades que podem trobar, com el castell de Seró, al poble de Seró, on podem visitar el túmul megalític de les escales que van trobar ara fa uns anys, ara fa uns 15 anys, podem anar a visitar el castell de Tudela, podem anar a visitar el castell de Vernet, trobem la vila closa de Vallbrera, un poble que es va construir també amb una cinglera i on per entrar al poble havies d'entrar per un portal. Artesa, pròpiament dita, la vila d'Artesa també era una vila closa, el que fa referència al casc antic, i de visitar també podem visitar, doncs, els carrers petits i molt macos del poble de l'entorn, el

0: Cocinas.
1: Us hem de confessar que, ja d'entrada, el títol de la secció del Xavi Tió d'aquesta setmana promet. O, si més no, ens agrada bastant. Xavi Tió, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu Busquar, com anem?
1: Perquè parla de el triangle modernista.
2: Sí.
1: Clar, la paraula modernista, ja saps que en aquest programa, la secció inicial, el reportatge, en fem molt de cas. Ens agrada molt l'arquitectura, les corrents arquitectòniques, el modernisme, el noucentisme, corrent, contracorrent... Bé, i bé, explica'ns una mica què és aquest triangle modernista del que ens parlaràs avui, caminant.
2: Doncs mira, avui anirem a fer el triangle modernista a l'entorn del Gorg Blau i la Girada.
1: On és això?
2: Doncs avui continuarem demostrant que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants. Si el darrer programa ens vam quedar al Penedès per anar a les Dous de Torrelles de Foix, avui anirem cap al Bages, a la falda del Coll Baix, que és el cim que domina Manresa, per anar a visitar una zona desconeguda i donar el valor paisatgístic i mediambiental com és la part mitjana de la Riera de Rajadell, el pas pel gran meandre de la Girada. A més, aprofitarem per veure tres grans masies modernistes, d'aquí el triangle modernista que dèiem, que hi ha en aquells varals, i passejarem per diversos racons i edificacions curioses, com una formació tabular, veurem barraques de vinya, un pou de gel, molins, diverses fonts, arbres singulars, un gorg excepcional i boscos de ribera insospitadament bonics i ben conservats entre un munt d'infraestructures viàries.
1: Parlar del Bages normalment és parlar de molts i molts elements antropològics. I avui, doncs, no serà una excepció. On comencem la ruta?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Torre del Llobià, a la vora de Sant Joan de Vilatorrada, però administrativament municipi de Manresa, just al costat de l'eix transversal. Està ben indicat per arribar-hi i, a més, té una zona d'aparcament condicionada. És una casa senyorial imponent entre feixes de conreu, molt ben restaurada per l'Ajuntament de Manresa el 2012 i que, amb les altres dues que veurem avui, pertanyien a tres industrials manresans, un tal Gallifa, un altre que es deia Portavella i un altre que es deia Llubià, que a finals del 19 i principis del 20 van encarregar a l'arquitecte Ignasi Oms la reforma de sengles masos preexistents, i van ser unes obres que es van executar, doncs, seguint els cànons modernistes de l'època. Bé, de la Torre del Llobià sortim cap al nord per la pista que ens hi ha dut amb cotxe, però la deixem de seguida per una altra que gira a ponent i que ens mena pels camps del Cuques, entre camps de colza i bosc. Deixem la pista poc més endavant per un corriol que, entre Pineda Jove, ens puja a un turonet proper per anar a veure la taula. És una curiosa formació tabular reforçada per pedra seca tot el vol i que aguanta una llosa enorme, ben bé d'uns 6 metres quadrats i gruixuda d'uns 3 pams. A la vora de la taula passem per una barraca de vinya molt ben posada, reprenem la pista per on veníem i continuem guanyant alçada per anar a passar sobre un túnel de la C-37, és l'eix diagonal, fins que just abans de començar a davallar veiem la Morera. És la segona de les masies modernistes de la proposta d'avui, amb dos edificis, un de neoclàssic i un altre de modernista, amb una magnífica tribuna protegida totalment amb una vidriera i coberta amb una cúpula. Va ser força anomenada quan la van comprar un parell de cantants de renom, actualment separats, i que ja se la van vendre. Baixant cap a la Riera, passem per un pont sobre la via del tren de la línia Manresa-Lleida i al capdavall de tot creuem a Gual la Riera de Rajadell per una passera de pilones en un entorn humit, en un bosc de ribera d'àlbers i pollancres. Agafem la Riera contracorrent pel marge dret i passem per petits trams de roureda molt bonics i ben conservats, acompanyats de petits gorgs i entre grans pedres que s'han desprès de la paret propera, fins que arribem en un pont sobre la Riera. Aquí, sense traspassar-lo, anirem a fer una anada i tornada que ens pujarà en un turó que es converteix en un bon mirador de la Noguera. La darrera de les cases modernistes de l'excursió és una casa de dimensions considerables, estructurat en diferents cossos, un dels quals és una gran capella, en un recinte tancat amb 80.000 metres quadrats de jardí. Ahí és nada. Aquí, durant uns anys, hi va haver un hotel i un restaurant i actualment és propietat i residència d'una coneguda família de joiers manresans. Doncs

0: Contemplada la Noguera, baixem de nou al pont de la Riera i, sense traspassar-lo, continuem aigües amunt per l'obaga de la Carena de Can Servitge, acompanyats de falgueres i molsa, en el tram que conforma la Girada. És un gran meandre de la Riera de Rajadell. Poc més endavant, el camí ens passa per la monumental Font de la Girada, arranjada pels antics propietaris de la Noguera. Passem després per un roure singular, força gros, i després de girar els 180 graus complets del meandre, arribem al Solell, creuem de nou la Riera, altra vegada igual per unes pilones, i anem a creuar sota les grans arcades d'un pont de la línia del tren. Aquí el que fem és deixem la pista per un senderó que pel marge d'uns camps de cereal d'hivern ressegueix al costat de la Riera entre roures i pins i passa per un parell de petits pous de glaç i per un curiós auró de tres besses amb les branques entrellaçades fins a desembocar al pont i resclosa de Cal Gallifa. Deixem la Riera i ens comencem a enfilar entre camps de sembrat, seguint una pista enquitrenada que ens du al molí de Cal Gallifa. És una torre de rajols molt ben conservada que al seu dia sostenia un molí de vent. Poc més endavant ens acostem a veure els dipòsits de Cal Gallifa, també anomenats les cisternes de Monistrolet. Són uns dipòsits d'aigua d'estil modernista, força curiosos, i acabem de remuntar fins al capdamunt de la Carena de Can Servitge, que és una masia propera, en un tram ben bé al damunt de la Font de la Girada que havíem passat abans i també del meandre que ara contemplem en vista aèria. Comencem a baixar, passem per una fita termenal entre Manresa i Vallformosa, avui dia Rajadell, fins que al capdavall arribem al torrent de l'Infern, en un camp anomenat la Vinya Dolça, on hi ha un petit molí. Desemboquem de seguida el camí de Castellfollit del Boix, enquitrenat, l'agafem un centenar de metres a l'esquerra fins a trobar un senderó que ens mena a la Font de l'Arrel entre grans plataners arran de la Riera. Traspassem el torrent de l'Infern i arribem a la vora de la confluència amb la Riera de Rajadell, que seguim aigües amunt fins a trobar el Gorg Blau. És un gorg immens entre conglomerats erosionats, i d'aquí, del gorg, anem a traspassar de nou la via del tren per sobre un pont, passem per les restes d'un tram del camí romà que unia Manresa amb els Prats de Rei, i pel camí de Cal Cuques, Planers, arribem de nou a la Torre del Llobià, on tenim el cotxe.
1: I com sempre, després d'aquesta extensa descripció, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
0: Estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 220 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Posem-hi unes 5 horetes per poder entretenir-nos a aquesta gran quantitat de llocs interessants.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: No hi passaria d'un 1 i mig sobre 5. No deixa de ser una passejada amable.
1: Referències a internet.
0: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Riera de Rajadell, dos punts, la Girada, d'un usuari que ja coneixem d'altres vegades, que es diu Toni Planes.
1: Molt bé, i tres masies, el Triangle Modernista, la Torre del Llobià, la Noguera i la Morera. I sí, és el que us imaginàveu, aquests cantants que deia el Xavi Tió, la Rosalia i el Raúl Alejandro, que van ser que van comprar aquest edifici durant un temps. Xavi Tió, fins al proper programa.
0: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
1: Segon capítol d'aquesta sèrie que dediquem a les Seychelles. Deixem enrere l'illa principal de Mahé i la seva capital, Victòria. Completen el triangle d'illes principals Praslin i Ladik. La primera més gran, la segona diminuta. Les platges, conegudes allà com Anse, són protagonistes indiscutibles, però el Tomàs ens demostrarà que darrere seu hi ha molt més que un decorat verd. Les Seychelles, tot seguit, als Quaderns del Viatger.
3: Praslin és la segona illa en tamany de les Seychelles. També és principalment platges paradisíaques, fabuloses, molt maques, on banyar-te, però també té molt més. La platja més famosa segurament sigui l'Anse Lazio, que és com, de fet, està com catalogada una de les més maques del món. Realment és espectacular perquè té les típiques roques de granit a costat i costat de la platja, sorra completament daurada, aigua cristal·lina amb tons turqueses. Realment és de les més maques que es poden veure. També és de les més visitades, és on vam trobar més gent. Sense haver-hi molta gent, sí que vam trobar bastant aquella platja. De l'illa de Praslin també destaca sobretot la vall de Mahé. Aquí neix el conegut com el coco de mer. És la llavor més gran del món. Només creix aquí de manera natural, a les illes Seychelles. A dues illes, a Praslin i a l'illa de Curiós. És com un petit pulmó al mig de l'illa, una vall tota plena de vegetació, palmeres enormes de molts metres d'alçada, i creix aquesta llavor que és immensa. També està l'Anse Georget, que és segurament per mi una de les dues platges, si no la platja que més em va agradar, segurament la segona, perquè la Dic té una platja també molt, molt maca. Però aquesta platja de Praslin segur que era la meva preferida per tot, perquè és com molt icònica, té la seva sorra daurada, és molt petita, té potser uns 50 metres de llargada, després d'amplada de sorra té potser 8-10 metres, i està rodejada per roques de granit, aigua, hi ha tortugues, és realment, nosaltres vam viure la posta de sol allà, i per mi va ser un dels moments més màgics del viatge. La tercera illa que vam visitar va ser la Dic, que és una de les tres principals. Aquí trobes platges molt maques i és una illa amb moltíssim encant, perquè no hi ha cotxes, no hi ha cap vehicle, ni cotxes ni cap vehicle motor, només et pots moure a peu o en bicicleta. És molt petita i pots arribar d'una punta a l'altra pràcticament caminant. Sí que és veritat que són trams llargs, però potser hi ha dues o tres hores caminant. Té com molt d'encant, perquè vas caminant i de cop i volta trobes una platja minúscula, qualsevol racó. Té la que han catalogat la platja més maca del món durant molts anys, que era la Anse Surf d'Argent, que és això que jo, si no recordo malament, el 2022 o 2023 va ser catalogada com la més maca del món. Té també la ruta fins a l'Anse Marron, que és una platja espectacular a la qual no arriba absolutament ningú perquè el camí és bastant durillo. L'Anse Cocó és una petita ruta fins a una platja bestial també. I el millor d'aquesta ruta és que creua el que va ser el primer poblat de la illa, de la Dic, on es van establir les primeres persones aquí a la illa cap al segle XVIII, i encara es poden veure antigues construccions. És veritat que està tot molt selvàtic, és molt difícil arribar. De fet, ens vam mig perdre, vam coincidir amb una parella també que estava caminant, i jo vaig dir, sí, no, jo crec que aquesta és la ruta, i ens vam ficar pel mig de la vegetació, vam trobar cerds. Va ser una mica caòtic l'arribada, però realment va valer molt la pena, perquè veure com aquesta petita població del segle XVIII, que és això, que la gent va directe a la platja perquè hi ha com un camí directe, i després arribar a una de les platges, Sanse Cocós, que és fabulosa, és espectacular també, doncs va ser com molt gratificant també. Són només ruïnes, de fet queda molt poc, queden petites construccions que estan molt, molt en ruïnes, però bueno, sí que és veritat que forma part de la història. Tot i veure realment molt poc, et fas una idea de com es podia viure, i realment veus que vivien molt a prop de l'aigua i que la seva vida era l'aigua, tot el que té a veure amb ella, tant el menjar com la manera de construir, tot. Realment em va resultar molt, molt interessant conèixer aquesta part de l'illa. De fet, no surt ni als mapes. Jo el vaig trobar una mica preguntant a l'allotjament on estàvem, me'l va assenyalar un mapa, per això ens vam perdre, perquè me'l va assenyalar més o menys un mapa en paper, i al final vam arribar, i de fet jo el tinc marcat allà al meu Google Maps, com aquí, si algú va, li dic sempre que hi passi, perquè és interessant veure aquesta part.
1: Punt i final, com sempre, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Seguiu i escolteu els Sendes, el podcast de la xarxa Més, i buscant el nostre programa. O bé, al web d'alguna de les 35 emissores locals que l'emeten arreu del país. Us saludem l'Andreu Ortega, al control de so, el Xavi Tió a la redacció, i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper programa, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
4: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: la nit.
1: Ha quedat clar?
2: Atenció.
3: Ai, ai, ai.
4: Què dius ara?
1: Tu perdràs

0: I parlant d'emocions.
1: 6.
2: Va, anem a fer l'animal.
3: Ah, sí.
4: Bueno...
1: Avui, com ser un expert a la merceria?
5: Roger!
6: No, Albert, molt més urgent, molt més urgent. Com distingeixo una taronja petita d'una mandarina gran?
5: Doncs ho apreciaràs per la forma. Les taronges són més rodonetes i les mandarines més... Ai, com es diu? Com es diu una cosa? Una cosa esfèrica més ampla que alta.
6: Elipsoide.
5: Això. Sí, ho tenia a la punta de la llengua. Perdó. Elipsoide. Doncs això.
6: No, també la pots pelar, te la menges i així podràs distingir-ho.
5: Roger, que t'ho estava explicant jo a tu.
6: Ah, sí. Bueno, és igual. Total, no tenim res de fruita a casa.
5: Doncs precisament d'això t'anava a parlar. Per tant, organitzem-nos.
6: Aquest lligam que has fet entre no tenir fruita i que s'ha d'organitzar la casa és una mica...
5: Bueno, te l'accepto.
6: Està bé. Què hem de fer? Què?
5: Per tant, organitzem-nos.
6: Ara què?
5: Anem a mirar el teu calaix dels calçotets. Mira, obre. Ho veus? Mira, fatal! Tots els calçotets plens de forats, però tots!
6: Si és que alguna cosa pot estar de forats plena.
5: Interessant paradoxa poètica. Te l'accepto. Però ara, a la merceria, a comprar calçotets per la nova temporada, sí. que és que ets un desastre.
6: Ja,
5: va, Roger! Ja vaig! Va!
6: Però escolta, que tu també necessites, tu aquí acusant-me a mi de ser un deixat, un indolent i un pòtol, ja, i tu què?
5: Ja, jo també els tinc foradats, però jo en sóc conscient, no m'he d'acusar a mi de res.
6: Ah, aquesta és la diferència.
5: En efecte.
6: Doncs anem a la merceria.
5: Ja hi estem anant.
1: En propers capítols de Com ser un expert...
7: Calçotets, marca Mercè, la nostra marca blanca,
8: oh!
7: La millor!
8: Oh!
7: Quina mida teniu?
5: Jo, Emma, com miralles.
7: I vostè?
8: Oh!
7: La millor!
6: Jo què?
8: Oh!
7: La millor!
5: Bon dia. Estem a la merceria Mercè?
7: I tant. Passin. Feia temps que no venien, eh? Què desitgen? Cotilleria, picardies, lligacames... Mirinyaques...
6: No entenc res, eh? Bueno, això últim només.
5: A veure, primer el més important. Vostè és de tota la vida?
7: Esclar que sí, de tota la vida.
5: Ah...
7: Sí. Sóc un clàssic del ram de la merceria, de tota confiança. A veure, d'on sou vosaltres?
6: Jo de Tarragona.
5: Jo de Sabadell.
7: Jo també!
8: Oh!
7: Extraordinari!
5: A veure, primer el més important. Vostè és de tota la vida?
7: Esclar que sí, de tota la vida.
5: Ah.
7: Sí, ho veieu com sóc de confiança? Encara me'n recordo quan veníeu plegats amb les vostres mares respectives a comprar la bata pel col·le. Oh, quins temps.
5: Ai, sí, quins records.
6: La bata, Albert.
7: Sí.
6: Te recordes de la bata del col·le? Jo encara la tinc amb el meu nom brotat.
7: La teva verda i la teva vermella.
5: Esperi un moment.
6: El meu nom estava en blau, deia Roger.
5: Esperi un moment, però vostè quants anys té?
7: Jo?
5: Sí.
7: 31.
5: però si és el més petit dels tres...
6: I l'Albert i jo no ens coneixíem quan érem petits, ni vivíem en aquest barri.
7: Ah, va, nois, va. Anem per feina. Calçotets, oi? Teniu tota la cara de necessitar-me.
6: Exacte, sí. Ara és quan he d'oferta les coses de tardor, oi?
5: Al revés, Roger, al revés.
6: Eh?
5: Sí. Ara té saldos de les coses d'estiu abans que li entri el gènere de tardor.
6: Ah.
5: És que sempre passa l'inrevés.
6: Mai he entès això de les temporades i la moda.
2: És com quan em vens a la parada i em demanes mandarines o carxofes, ara que no és època.
5: Exacte.
2: I te les venc més cares i de pitjor qualitat.
6: No tinc remei.
5: Això. Però un moment, senyora paradista del mercat. Què hi fa vostè aquí?
7: Doncs aquí té aquests calçotets infantils de Hora de Aventura.
6: Oh, m'encanta!
9: Bona nit.
10: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Radio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
1: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
2: Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
3: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.

0: De mitjans de comunicació hi ha milers, però només Ràdio Vila-sacra fa l'impossible.
1: Diuen que és impressionant!
2: Doncs sí, per poder explorar noves sensacions. Oh!

0: Hi ha els de...
1: Posa'm un tallat curtet, sisplau.
0: Els del cafè amb llet ben calentó. Els de...
2: Me'l poses amb gel.
0: Els del...
1: Sense sucre, però amb sacarina.
0: Els de... Teniu civada? Els de l'espuma.
3: Amb espuma, molta espuma.
4: I també hi ha...
2: Digues.
5: No, digues tu.
2: Hi ha els de només amb Ràdio Vila-sacra, si us plau.
6: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
7: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
6: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
7: Més info a codinucat.cat.
8: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
9: I ençà serà l'escenari de la trobada jove comarcal de l'Alt Empordà 2026, una gran jornada de convivència i diversió destinada als joves de la comarca, que tindrà lloc el proper 23 de juliol, de 4:45 a les 10 de la nit, a la Pineda dels Bombers. L'esdeveniment reunirà més de 500 joves d'entre 12 i 18 anys, en una tarda plena d'activitats lúdiques, música i entreteniment, amb l'objectiu de fomentar la participació juvenil i la relació entre els diferents municipis de l'Alt Empordà. La programació inclourà inflables XXL amb aigua, una espectacular festa Holi, festa de l'escuma, animació continuada i diverses propostes pensades perquè els participants gaudeixin d'una experiència única d'estiu. A partir del vespre, la festa continuarà amb un sopar popular i l'actuació de Paula Ijo, acompanyada d'un glitter bar amb servei de maquillatge artístic. La jornada culminarà amb una gran sessió musical a càrrec de DJ Xu Live Show, que posarà el punt final a la trobada. Els joves interessats, d'entre 12 i 18 anys, poden formalitzar la seva inscripció de manera presencial als serveis de joventut dels seus respectius municipis. La trobada jove de l'Alt Empordà s'ha consolidat com una de les cites juvenils més destacades de l'estiu a la comarca, oferint un espai de trobada, convivència i diversió per als adolescents al territori.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-seca.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Tant de bo fóssim més lliures a l'hora de compartir les nostres fragilitats, per poder crear sense pors i en plena complicitat.
1: La llibertat de crear és el bé més preuat que tenim. Cal que no ens l'autocensurem davant de res ni de ningú.
2: M'agradaria sentir-me prou lliure com per posar el meu cor en un text i que altres persones hi puguin connectar.
3: Ens cal llibertat per respirar, per existir, però llibertat de la bona.
4: A Ràdio Vila-sacra, total llibertat creativa.
3: De la bona.
4: Ho entens? I ho notes?
5: La ràdio, quan tu vulguis.
6: En el 107 de la FM.
7: Apunta bé.
8: La música de la teva vida.

0: la nit.
1: Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim. Cridem. Donem-ho tot. Sentim-nos enorgullosos. Però sobretot, aprofitem.
2: Cuplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
3: Max Mix.
4: Oh.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Tu? Sí, tu? Ja ho saps. No ho diguis a ningú.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com? Uf!
2: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els inuïts. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
5: Busques inspiració?
6: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu esplendor.
7: Associació Comerç de Figueres.

0: Avancem junts.
1: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tu? Sí, tu? Vols que et conti un secret? No ens escolta.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 €. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 €. Ziman, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
4: Marca aquest número, t'estem esperant.
5: 972-51-1268.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Jo el que et voldria dir és donar-te les gràcies per dues coses que em sembla que et caracteritzen i que totes dues són molt boniques. I la primera és la capacitat d'escolta. La regla de Sant Benet comença dient: escolta, fill, que aquesta escolta resulta ser, doncs, anava a dir, com un tresor rar. Perquè tantes vegades, especialment en el periodisme, sembla que es destaqui l'agressivitat. Periodistes que interrompen en els que entrevisten i guanyen audiència perquè fan això. El teu estil, ho sabem, és tot un altre. Escolta, i al costat de l'escolta, gaudir de la vida, de les coses petites, sense que hagi de passar res extraordinari. Transmets com una capacitat d'alegria. Una abraçada, Xavier.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
9: Repetiràs.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
1: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
3: Notaràs la diferència.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Avorrits?
3: Sí! Oye, ¿quieres un mensaje?
0: Vols dir un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Xavier, la meva il·lusió hagués sigut avui poder ser aquí per la festa, amb uns quants oients, i doncs parlar amb ells i tot, però no ha pogut ser. Però de totes maneres jo t'agraeixo, perquè a mi i a molts oients ens has ajudat molt. I has deixat moltes petjades i fondes i sempre portarem el cor a tu i felicitar a tot l'equip també que tens, que són fabulosos tots. Una abraçada molt gran per tots.
6: Participa amb nosaltres.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
8: Sona bé.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
12: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
13: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
14: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
15: Què tal, com esteu, amics i amigues? En aquest punt comencem el Sendes número 382, un programa en el que parlem d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tot això en tan sols 25 minuts, per fer-ne un tastet de tot plegat. Però primer fem un repàs als continguts a través dels titulars. Les Gavarres, un massís que va de la Costa Brava a la ciutat de Girona. La seva gran extensió amaga joies, una gran concentració de dòlmens. La Maria Piferrer, tècnica del Consorci de les Gavarres, presenta dues rutes que surten de la bonica església de Santa Coloma de Fitor i que apropen a descobrir aquests monuments megalítics i moltes coses més. A l'espai de senderisme també parlem del patrimoni etnogràfic, tot i que bastant més recent, les barraques de pedra seca. Farem un recorregut a peu per Mont-roig del Camp, on podrem veure prop d'una quinzena d'aquestes construccions. Ens hi porta, com és habitual, el Xavi Tió. I avui posem el punt i final a un cicle de tres capítols que ens ha portat fins a l'arxipèlag de les Açores, territori d'ultramar portuguès. La viatgera que ens ho explica és la Marta Pujol, i avui toca la darrera entrega, dedicada exclusivament a l'illa de Terceira. Volcans, boires, hortènsies i imperios. De seguida ens ho explica. I sense més preàmbuls, engeguem el programa. I com sempre us pregunto, voleu venir amb nosaltres? Voleu fer aquest còmode recorregut? Doncs va, que baixem.

0: Des d'una posició discreta, el massís de les Gavarres és present en la majoria d'estampes panoràmiques de la vintena de municipis que l'envolten i que corresponen a dues comarques, el Baix Empordà i el Gironès. És un espai de muntanyes arrodonides, silícies, catifa verda de suredes, d'alzines i de pinedes. D'ambient clarament mediterrani, no en va, les Gavarres són, per una banda, a tocar de la costa a Palamós i Palafrugell. I sentint-se'n prou en els seus quasi 350 quilòmetres quadrats de superfície, ja que a l'extrem oest acaricien la ciutat de Girona. Pel sud tenen a tocar Cassà de la Selva, Llagostera i Calonge, per exemple, i pel nord la Bisbal d'Empordà com a principal vila. Les Gavarres són un dels grans pulmons verds de la costa de Girona, un espai d'interès natural des del 1992. Un petit oasi de tranquil·litat en el present, però també un lloc on vivien els homes i les dones de manera més o menys estable fa uns 5.000 anys abans de la nostra era, el Neolític. Testimoni d'això en són els monuments megalítics de pedra, generalment associats a ritus funeraris que s'escampen en aquest territori. De la importància del megalitisme ens en parla la tècnica del Consorci de les Gavarres, Maria Piferrer.
1: El megalitisme és important a les Gavarres per un tema de densitat. Som un espai natural allà on hi ha una gran concentració de monuments megalítics. En un principi parlàvem de que en teníem més de 40, concentrats en tres punts. El punt de Fitó, que és el que hem fet aquestes dues rutes, a Calonge i a Romanyà. En els últims anys, però, han anat sortint nous punts, nous monuments megalítics, com per exemple la zona de Cassà. Per tant, ara aquesta xifra que dèiem de més de 40, doncs la podríem augmentar perfectament.
0: La Maria destaca que no es tracta de monuments megalítics de grans dimensions en general, tot i que hi ha alguna excepció, el conegudíssim de la cova d'Andaina, a Romanyà de la Selva. Així, per fer-ne un tastet, des del Consorci de les Gavarres ens proposen dues rutes a peu que ens mostren aquest passat. Totes dues ressegueixen la història del poblament del massís. Es localitzen al municipi de Forallac, al Baix Empordà, i parteixen de la parròquia rural de Fitó. La primera és molt senzilla i apta per tothom, la ruta dels Dòlmens de Fitó. L'altra és una mica més llarga i exigent, la ruta dels Dòlmens de la Serra d'en Cals.
1: Permeten, doncs, de poder parlar del primer poblament a les Gavarres durant el temps del Neolític i amb els testimonis que en tenim, que són els seus llocs d'enterrament, a veure una església com a representant, doncs, del patrimoni religiós i emblema de la parròquia, que era el sistema de poblament que es va establir a les Gavarres a l'edat mitjana, i també veurem elements de patrimoni geològic i que ens permetrà parlar una mica de la fauna que hi ha associada al massís.
0: Totes dues es poden localitzar al web del Consorci, www.gavarres.cat, a l'apartat de Patrimoni Cultural. I també ho trobareu al web turístic www.visitperatallada.cat. Tenen totes plegades, les dues, la intenció d'apropar a tothom els recents descobriments al voltant del passat neolític del massís, a partir d'un projecte del Consorci amb la Universitat Autònoma de Barcelona per reemprendre les excavacions de dòlmens entre els anys 2012 i 2015. Els treballs van aportar noves informacions sobre els enterraments al neolític. La primera de les propostes és la dels dòlmens de Fitó.
1: És una ruta de poc més d'un quilòmetre i mig, que es pot fer en uns 45 minuts, i hi ha molt poc desnivell. És una ruta familiar, per dir-ho així, hi ha un desnivell de 72 metres, tenim comptats, i es pot veure, doncs, a l'església de Santa Coloma de Fitó, les ruïnes del Mas Puig i el dolmen del Llobinar, el qual també compta amb un conjunt d'inscultures.
0: La ruta dels dòlmens de la Serra d'en Cals és una mica més exigent, uns 10 quilòmetres de longitud i unes 4 hores aproximades de caminada. Passa per 10 monuments megalítics.
1: També comença l'església de Santa Coloma de Fitó. Podrem veure Can Marines, podem veure el Mas Cals. El Mas Cals compta amb una tipologia de patrimoni etnològic que es diu Pou de Glaç, que és molt curiós, doncs, precisament perquè això és un pou allà on el que feien era conservar el gel que es feia en el curs d'aigua que hi ha al costat i que es feia, doncs, això durant l'hivern, i que la primavera s'obria i es comercialitzava. Aquesta ruta també fem una petita parada a les Roques del Duc. També parlarem de places carboneres i de dòlmens. Trobarem, doncs, dòlmens del doctor Pericot. També veurem una cista, que és un enterrament que és individual, és al revés, que els dòlmens són enterraments col·lectius, i després tot el conjunt de dòlmens de la Serra d'en Cals, el dels Tres Peus, el dòlmen Serra d'en Cals, el dels Tres Caires, etc.
0: Totes dues rutes comencen i acaben a la parròquia rural de Santa Coloma de Fitor, un dels punts més emblemàtics i estimats de les Gavarres. L'església, enmig d'un idíl·lic paratge de prats i alzinars, és documentada des de l'any 949. Destaca pel seu robust campanar i per l'opus picatum, la tècnica de construcció en la que es disposaven les pedres en forma d'espiga de blat, que és present en un dels seus dos absis. Santa Coloma de Fitor era el punt neuràlgic i de referència d'un poble composat bàsicament per masos dispersos i també un espai de llegenda.
1: A Fitor es deia que hi havia tres gàbies amb les restes de tres lladres que van entrar a robar en el mossèn que hi havia a Fitor i el van matar. Quan van agafant aquests lladres, els van sentenciar doncs, a morir esquarterats i van posar les seves restes en tres gàbies, en els tres camins d'arribada a Fitor.
0: Gàbies que, diu la llegenda, penjaven de les alzines que envolten l'església de Santa Coloma de Fitor. Tingui part de veracitat o bé sigui absoluta ficció, el lloc desprèn una màgia especial. Solitud, pau, tranquil·litat i verdor. Entre boscos poblats per senglars i petites bestioles, torrents plens d'amfibis, molta fauna mediterrània. Potser, qui sap, la mateixa sensació d'aquest indret que van tenir els seus pobladors ara fa 7.000 anys.

0: sendas.
1: Ja sabeu que en aquest programa acostumem a fer rutes de diversos estils. A vegades pugem muntanyes ben altes, altres vegades resseguim rius, corrents fluvials, altres vegades fem rutes més de costa, però no estàvem tan avançats a parlar de patrimoni humà, d'alguna manera. Patrimoni, doncs, que etnogràfic, que hi ha sobre el territori, i en aquest cas molt vinculat a la matèria primera, allò que tenim precisament en la Terra i que durant segles i segles l'ésser humà, doncs, ha utilitzat per tal d'adaptar-ho a les seves necessitats. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, tot aquest rotllo que he fet d'introducció, bàsicament per dir que avui parlarem de les barraques de pedra seca.
2: Ah, això mateix. Si el darrer programa parlàvem de salts verticals, amb el salt de Sallent, el més alt de Catalunya, avui precisament és tot el contrari. Us porto un itinerari ben planer, en un entorn de camps d'oliveres, ametllers i garrofers, per terres del Baix Camp. En concret, ens n'anirem a Mont-roig del Camp per anar a veure barraques de pedra en seca, aquests elements constructius tan abundants a les comarques tarragonines. En concret, només el terme de Mont-roig del Camp hi ha catalogades 141 barraques, algunes declarades bé cultural d'interès local, i 5 d'elles catalogades com a bé cultural d'interès nacional. No és poca cosa. El Centre Miró del mateix Mont-roig del Camp al seu dia va dissenyar un itinerari amb una tria d'11 d'aquestes barraques, les més significatives, i la proposta d'avui les visita juntament amb algunes més.
1: Doncs vinga, avui anem a visitar aquestes barraques, però primer fem una mica d'introducció,
2: sí,
1: pròpiament a la tècnica.
2: La tècnica de pedra en sec era la que feien servir els pagesos per construir barraques, marges, pous, aljubs, tines, murs de separació dels camps i dels camins, etc. I el que feien era anar encaixant pedra en pedra, sense cap material d'unió com el ciment, ni guix, ni la calç. Era una tècnica que requeria coneixement i experiència, i en el cas de les barraques calia donar a les pedres un lleuger desnivell cap a l'exterior, cap a fora, per facilitar que l'aigua de la pluja no entrés cap a l'interior, no? Normalment el portal era orientat a migdia, per aprofitar el sol i posar-lo a recer de les mestralades, i damunt de la coberta s'hi acostumava a posar una capa de terra i de pedruscall on s'hi plantaven lliris de Sant Josep, que amb les arrels fines que tenien el que feia era relligar i aïllar tot el sostre.
1: Vinga, som-hi amb el recorregut.
2: Doncs la primera barraca del recorregut la trobarem en un camí carreter passat 700 metres del quilòmetre 18 de la carretera T310 als afores de Mont-roig. A la cruïlla hi ha un rètol de fons negre amb la llegenda B1. Està situada a uns 90 metres camí endins. Aquí podem deixar el cotxe. És la barraca del Tuto, és petitoneta. A l'interior té just l'alçada d'una persona, planta el·líptica, uns contraforts laterals, que és una mica les característiques de la majoria de barraques que anirem passant, amb el portal, en aquest cas, és d'arc d'ametlla, també anomenat apuntat o primitiu, la coberta de falsa cúpula tancada per la pedra clau, i el recobriment, com dèiem, doncs, de pedruscall. Llavors, el camí de les rebassades ens porta a la barraca del Morell. Aquesta és de planta bessona composta, amb algunes hi trobem cocons, hi trobem fornícules a l'interior. Més enllà trobem la barraca del Nan, aquesta és de planta circular, i per entre camps el camí ens porta a passar prop del barranc de la Porquerola, engorjat entre conglomerats, i poc més enllà el creuem a Gual per arribar a la barraca propera al camí de l'Aufinac. Primera barraca que localitzem seguint Reu, una setantena de metres per un ramal que ens surt a la dreta, i a la vora hi tenim la barraca de Cal Rebosa. Aquesta és de doble planta, n'hi ha com dues, una al costat de l'altra. La més antiga és la de la dreta. És destacable com a elements, és el portal té uns muntants verticals i l'arc és pla, també coberta de pedruscall. I en canvi, la de l'esquerra és acabada amb falsa cúpula i coberta amb unes grans lloses. Es va construir a posteriori i es va adossar a la primera, aprofitant la paret, que és comuna. Més enllà hi trobem la barraca del Ventanes, feta també amb grans pedres, restaurada parcialment. Passem també per la barraca dels Comuns del Pallisser. Aquesta és monumental, és una de les més grans que trobem, quasi 4 metres i mig d'alçària.
1: Altíssima.
2: De planta rodona, sí, és fenomenal. El diàmetre interior és de poc més de 4 metres, també amb coberta de falsa cúpula, i el portal quasi passem sense ajupir-nos, perquè és d'uns 60 metres, i destaca la col·laboració col·locació tot molt ben posada, molt harmònica de les pedres, sobretot a la part posterior. Més endavant trobem la barraca de l'Aiguader, de planta circular, també està adossada a un marge. Enllà ens posem sota una línia d'alta tensió on trobem una barraca petitona, circular, amb tres cocons a l'interior. Més enllà, la barraca del Miquel Terna. Trobem després la barraca del Jaume de la Cota.
1: Aquesta una mica més allunyada, eh? Ara sí, fem com aquesta, un salt gairebé.
2: Hem traspassat la carretera aquesta que, on començàvem la ruta, i a l'altre cantó, cap a la banda mar, cap al sud, i trobem aquesta barraca del Jaume de la Cota, que és la més espectacular de totes. Sorprèn sobretot la perfecció del contrafort perimetral i de la coberta exterior, i tot el coronament de la barraca és de terra i herbes, i a la part posterior hi ha uns graons per accedir-hi, també per si s'havia de condicionar o refer la coberta. És la més gran de tot el terme municipal, una planta circular amb un diàmetre interior de 4,3 metres, és a dir, no és poca cosa, i l'alçada quasi també 4 metres. Fa molt de patxoca. Més enllà trobem la barraca de les Setzevares, trobem també la barraca en espiral, la barraca dels lliris, que sobretot el recobriment està amb abundants lliris de Sant Josep, que d'aquí li ve el nom. Trobem després tot una sèrie de barraques al camí de les Terres Noves, que, en fi, ens hi podrem entretenir tota l'estona que vulguem, fins que ja circularment anirem tancant el cercle i tornar al cotxe.
1: Doncs vinga, anem ja molt ràpidament a fer la fitxa tècnica d'aquest itinerari, que és circular. Distància aproximada.
2: Posaríem uns 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: I el que dèiem és desnivell positiu 120 metres, és a dir, que és quasi inapreciable.
1: Temps aproximat.
2: Unes 5 horetes, perquè fàcil que ens hi entretinguem entrant a les barraques i fent-li fotos i gaudint del panorama.
1: I dificultat.
2: Al costat mateix hi tenim el Puig de la Cabra Figa, i tenim també a tocar la Serra de Llaveria, que la veritat és que es fa mirar.
1: Marc incomparable.
2: Dificultat, jo li posaria un 1 sobre 5, molt facileta.
1: I cartografia.
2: I de cartografia hi tenim un full de l'editorial Piolet, que es diu Serra de Llaveria, a escala 1-20.000, molt adequat per la zona. I tenim també, com comentàvem la setmana passada, el magnífic blog, no li mai prou ponderat, com diu aquell, del Toni Planes, que és muntanya.planesantic.org, que, com dèiem sempre, penja també els recorreguts a Wikiloc.
1: Gràcies, Xavi. Fins la propera.
2: A reveure.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les illes Açores. El primer, a l'illa de São Miguel, que va ser per Setmana Santa de l'any 2016, i el segon, a l'illa de Terceira, que va ser a finals de juliol de l'any 2018.
1: Terceira és una de les 9 illes de les Açores, un arxipèlag que és el territori més occidental d'Europa, situat uns 1.500 quilòmetres oceà endins, referent de Lisboa. Li diuen Terceira perquè sembla que els descobridors hi van posar els peus després d'altres dues visites o d'altres dos descobriments de l'arxipèlag. Té forma rodona, un cim de poc més de 1.000 metres de desnivell i quasi 400 quilòmetres quadrats, on hi viuen prop de 60.000 ànimes. La Marta Pujol ens explica avui el més destacat que va veure i viure a Terceira, des de la seva capital, Angra do Heroísmo, i descobrint espais naturals de gran interès. No us avancem res més, millor que ens ho expliqui la Marta. Els Quaderns del Viatger, tercer i darrer capítol, dedicat a les Açores.
3: L'illa Terceira té aquest nom doncs, perquè és la tercera que es va descobrir, tot i que per nosaltres doncs, va ser la segona que vam visitar. És una mica més petita que l'altra i és més arrodonida. La capital doncs, es diu Angra do Heroísmo i el seu centre històric ha estat declarat Patrimoni Cultural per la UNESCO. Angra do Heroísmo. té aquest nom perquè l'illa es va defensar heroicament de les diferents incursions pirates a què estava sotmesa. Llavors, doncs, la capital té pendents bastant acusats i a dalt de tot, doncs, hi ha un monument dedicat a totes aquestes victòries navals que hi va haver. També al costat del port hi ha una fortalesa militar, que és un lloc privilegiat per veure els atacs que podien tenir, i encara es conserva aquesta fortalesa que es pot visitar. I la segona ciutat en importància de Terceira es diu Praia de Vitoria. O sigui que tot plegat ja et dona una mica d'idea del tarannà d'aquesta illa. El primer dia només arribar, ens vam allotjar a l'hotel i llavors doncs, vam anar a fer un vol pel que hi havia més a prop de l'hotel i llavors doncs, vam fer la coneixença d'un capellà, el padre Francisco, que ens va fer visitar una mena de construcció que ens va cridar molt l'atenció i que són típiques de Terceira, que se'n diuen imperios. Els imperios venen a ser com capelletes, molt petitones. Per fora són normalment pintats blancs, de calç, i aleshores estan com ribetejats de colorets. Doncs un pot ser de color verd, un altre pot ser de color taronja, un altre pot ser de color blau, amb una forma molt característica, doncs, de petita capelleta, doncs fa com una punxa, i llavors doncs, pot tenir un batent o tres, depèn, no? Però no hi pots accedir des del carrer peu pla perquè la porta està elevada. I llavors doncs, t'han de portar literalment una escala per pujar. N'hi ha per tota l'illa d'imperios. Ens va explicar molt bé el que eren. Jo vaig interpretar que venien a ser com confraries. Llavors, doncs, cada barri o cada petit poblet té la seva i es distingeixen de seguida. Quan entres, et trobes com una mena d'altar, però no hi ha cap imatge. Hi ha corones i ceptres de plata i teles de seda, i a tot estirar doncs, l'Esperit Sant. Sembla ser que estan dedicades a l'Esperit Sant. En origen era per fer culte a l'Esperit Sant i servien doncs, també una mica per fer almoina als pobres. Llavors, a l'imperio del padre Francisco ens va convidar a sopar aquell dia i estàvem preparant unes quantitats impressionants de carn, de vedella, que sembla ser que en origen doncs, aquests àpats eren per donar als pobres, per fer caritat, però ara jo penso que és festes restringides i privades i que per tant nosaltres allà hi fèiem més cosa que servei, no? Al port vam reservar també una excursió per anar a veure golfinyos i balenes. Però aquí no vam tenir tanta sort, vam veure només dofins. Les balenes devien estar a l'altra illa. I llavors, doncs, aquesta, com que és de forma arrodonida, doncs sí que vam anar cap al centre. El cim més alt és a la Serra de Santa Bàrbara. Deu tenir uns 1.000 metres d'altura. Llavors, doncs, des d'aquí, doncs, pots veure bones vistes de l'illa, però anant en compte també amb la boira. Vam anar dos o tres cops i un va ser molt curiós perquè vam arribar, no es veia res, estàvem a punt de baixar i llavors vam veure que la boira estava esbandint ràpidament. Correu, correu, correu, veniu, veniu, veniu. I sí, sí, vam veure, però ràpidament, així com havia desaparegut, va tornar a aparèixer. I en canvi, doncs, no sé si al cap d'un parell de dies sí que vam veure que les condicions eren bones, vam tornar a pujar amb calma, sí que ja vam poder veure millor tot el panorama. Em va cridar molt l'atenció en tota l'illa la gran quantitat d'hortènsies que hi ha de tots colors, sobretot de color lila, però és que a vegades arribes com panys de paret sencers que et pots fer una fotografia i sembla que estiguis doncs, en un edifici que sigui ple d'hortènsies. En aquest jardí botànic n'hi havia, bé, a banda d'hortènsies, molta exuberància vegetació i molt bonica. I després, per mi, el que és la joia de la corona és també al centre, el que en diuen el Gardo Carbau, que és la xemeneia volcànica que pots baixar i visitar per dintre. Ens van dir que només se'n poden visitar tres al món. Una a Indonèsia, em sembla que van dir, l'altra a Islàndia i aquesta tercera. Llavors, doncs, lògicament, ells ens van dir que la que és més bona, més bonica, més barata, que s'hi pot arribar, doncs, de manera més fàcil, perquè amb una has de caminar no sé quan, l'altra et cobra no sé quan més i tal, era aquesta. Però és que realment és espectacular. Et fiques allà dintre, baixes potser uns 100 metres de profunditat, llavors s'han originat diferents grutes o coves per allà dintre. Al dintre de tot hi ha un petit llac, hi ha una humitat tremenda, contínuament van caient gotes, les parets estan tupides de molsa, et va regalimant l'aigua, i llavors, doncs clar, quan estàs a baix de tot, que tens el llac als peus, aixeques la vista i, clar, veus tota la paret amunt, com si estiguessis a l'interior d'una xemeneia, i a dalt de tot el foradet arrodonit a través del qual pots veure el cel, la llum exterior.

Doncs amb aquesta imatge idíl·lica de les Açores, nosaltres acabem el programa. No tenim temps per més. Rebeu una salutació molt cordial de l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als controls tècnics de so, el Xavi Tió a la redacció i de qui us parla en Jaume Monés a l'edició i presentació. Ara sí, marxem. Gràcies per ser-hi, adeu-siau i molt bona ruta.

Estàs a Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, sense ànim de lucre. I tot un arxiu audiovisual de sensacions. Ho entens? Gràcies per entendre'ns.

0: Les veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'ex número 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sainz Eaja.
7: El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ha acabat fent cas a l'acusació del PSOE i ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Els va publicar RAC1 i se sent com Maria Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que el president espanyol ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material decomissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'exnúmero 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba en la recta final del judici del cas Kitchen, en què el principal acusat és l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Cospedal i Rajoy hi van comparèixer com a testimonis refugiats en el no em consta i no recordo.
8: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.
9: Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Vine a Empúria Brava. Bars, en restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
3: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
4: Escolta.
5: L'agenda d'estiu de Figueres a Escena continua oferint una programació diversa i oberta a tots els públics durant el mes de juliol, amb propostes que combinen cultura popular, música improvisada, celebració comunitària i arts escèniques. El dissabte 11 de juliol a 8:45, la plaça Catalunya acollirà la celebració del 25è aniversari de la Dolça Tardor, organitzada per la colla Pol Sató. L'esdeveniment serà una gran festa commemorativa per celebrar un quart de segle d'activitat i compromís amb la cultura i la vida associativa de la ciutat. La programació també inclou Ciutat Refugi, una mostra que tindrà lloc els dijous de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Municipal al Jardí. Aquesta proposta convida a la reflexió i al diàleg a través de les arts escèniques, abordant temàtiques socials i humanes d'actualitat. Amb aquestes activitats, Figueres reafirma la seva aposta per una oferta cultural variada, accessible i de qualitat, convertint els espais públics i equipaments de la ciutat en punts de trobada per a la ciutadania durant l'estiu.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
7: Iaia!
8: Mana!
7: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
8: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
7: Un eclipse?
8: Sí!
7: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
8: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
7: I a quina hora?
8: A 8:45. Que no ho sabies?
7: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
8: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
7: I anirem junts, iaia?
8: I tant que sí. Ja pots preparar la fogueta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
7: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
8: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
7: Ah, sí?
8: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
9: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
10: Tota la programació a fastempordà.cat.
11: Vinga, va, comencem!
12: Amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya.

programa del FEMA Salut. En el dia d'avui tenim a jo una professional de l'Institut Català de la Salut i és que avui volem donar a conèixer la cartera de serveis que s'ofereixen des de la CIR Baix Vallès, concretament des d'aquest servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Ens acompanya la coordinadora d'aquest equip i llevadora, Lucía Burgos.

0: Lucía Burgos, benvinguda al Fem Salut.
1: Moltes gràcies, Emma, per convidar-nos, no?, i visibilitzar el nostre servei.
0: Doncs sí, tenim interès allò de donar a conèixer, perquè de vegades allò tenim una visió molt sesgada, no?, allò de dir, ai, la CIR, això es perdona, ai, què fan anar allà? I jo crec que nosaltres hem estat allò mirant i feu molta feina.
1: Molta feina, sí.
0: I us adreceu a un públic, doncs, molt ampli, no?, no només allò dones. I, per tant, doncs, ens interessa donar a conèixer, que és la CIR. Primer de tot, allò, atenció a la salut sexual i reproductiva.
1: Un títol molt llarg, no? Però engloba una miqueta, doncs, això, a donar servei a la salut sexual i reproductiva, que vol dir tota la vida d'una persona, perquè som éssers sexuals des de que naixem fins que morim. O sigui, això comprèn tota la vida de la persona i comprèn a homes i dones. Lògicament, més encaminat a les dones, però atenem a població masculina en certs moments.
0: Això és el que volíem allò, doncs, comentar, no? Perquè, clar, d'entrada sembla que si has d'anar al ginecòleg, vés a la CIR, no? Si has d'anar a l'uròleg, no vas a la CIR.
1: No. A la CIR tenim metges especialistes en ginecologia i obstetrícia i llevadores, que són infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia igualment.
0: També crec que teniu allò, doncs, evidentment, personal d'infermeria, no?
1: Sí, tenim auxiliars TCAIs, auxiliars d'infermeria que donen suport, i tècnics administratius que donen suport al tauler i atenció a la ciutadania, per descomptat, que ara li diuen PACs, el personal d'atenció a la ciutadania. Aneu canviant noms.
0: Sí, de vegades allò s'acaba perdent, però al final, no? L'important és trobar el professional que rebi allò una bona atenció. Correcte. Que és el que agraeix allò la població. Lucía, dèiem això, no? Ho has dit molt bé, som sexuals des que naixem, amb la qual cosa vosaltres feu allò, doncs, en tota, no?, tota la vida d'una persona.
1: Lògicament, els nens, si no és una qüestió molt puntual, no tenen una demanda de venir a la CIR, però...
0: Tot i que cada vegada hi ha un despertar a la sexualitat més primerenca. No sé si us esteu trobant.
1: Sí, com a tot arreu, no? Quan s'inicia l'activitat sexual, doncs és quan tenim un sentit, no? Però sí que és veritat que, tot i que no s'inici l'activitat sexual, doncs fem des d'atenció als joves com a prevenció tardes joves en el nostre servei i en molts punts. Bueno, això no t'ho he explicat, però el nostre servei dona cobertura a tots els pobles del Baix Vallès. Això no vol dir només Mollet, sinó Sant Fost, Martorelles, Parets, La Llagosta, Caldes, Sant Feliu, Palau, no sé si m'ho estic deixant algú. Són totes pobles del Baix Vallès, per això el nom, no? I n'hi ha petites càpsules de tarda jove en cada poble. Aquestes consultes tenen la finalitat de, pues, atendre demandes espontànies als joves per comentar coses que de vegades ells tenen neguits i volen preguntar-nos coses o atendre, pues, si tenen algun problema de salut. ¿Vale? En el moment que aquest problema, pues, no es pugui resoldre per la llevadora, que és qui fa aquesta atenció d'aquestes consultes, es remet a la ginecòloga del nostre servei.
0: ¿Vale? I els joves hi acudeixen? O cada vegada, és a dir, abans, temps enrere, el tema de la sexualitat era molt tabú. Sí. Jo crec potser ara aquest tabú s'ha trencat, no?, una miqueta, o encara...
1: S'ha trencat. A més, jo crec que els joves estan molt empoderats en aquesta...
0: Manifesten més obertament, no?
1: Sí, han normalitzat el tema de la sexualitat. Sempre tenim tabús, però jo crec que és un tema que cada vegada és més fàcil. De fet, clar, nosaltres fem molta difusió i molta promoció de la salut quan anem a les escoles. Penseu que visitem a totes les escoles del nostre territori. Anem a una visita, una xerrada d'equitat menstrual, que ja fa anys que estem fent, a tots els primers d'ESO, i després en els tercer quarts d'ESO, segons la demanda de cada institut, anem a fer una xerrada de sexualitat i afectivitat, no? En aquesta xerrada, òbviament, doncs expliquem, parlem d'afectivitat, de sexualitat, de gènere, de molts temes que puguin ser del seu interès, i visibilitzem la tarda jove per si tenen alguna demanda concreta, i expliquem el nostre servei.
0: I m'imagino que sempre allò amb un tema de privacitat, no? Allò que... No?
1: Per descomptat, la tarda jove té una peculiaritat que potser no tenen altres consultes, que és que els joves poden venir sols en qualsevol edat, d'acord? ¿Vale? pot venir una noia de 13 anys, no li demanarem res, vale? Pot venir a fer-nos la seva demanda, la seva pregunta. Generalment no és les consultes més freqüents, eh? Les consultes més freqüents és quan inicien una activitat sexual i volen saber sobre anticoncepció o sobre ITS, malalties de transmissió sexual, o algun neguit que tinguin, vale?
0: Sí, ara que comentava jo les malalties de transmissió sexual, que crec que en la darrera ocasió que vam parlar amb la CIR, no? També era una preocupació bastant important en aquests moments, perquè ja s'havia detectat un augment important, no?
1: No només en el nostre territori, sinó a tota Catalunya, i es fa extensió a tota la península, es fa extensió a tota Europa, perquè tenim un món globalitzat, i bueno, pues les relacions sexuals també estan globalitzades i hem de fer més, bueno, cada vegada més prevenció sobre normalitzar les relacions sexuals i conductes saludables, no? Perquè si no, pues això afavoreix sinó que tinguin malalties de transmissió sexuals, que bueno.
0: Ens estem centrant en els joves, però nosaltres també hem vist que tenir una activitat comunitària adreçada a persones adultes, no? Per mantenir allò, doncs, promoure hàbits i conductes saludables.
1: Bueno, l'activitat comunitària es fa principalment per fer educació a la maternitat durant la gestació. Es fan grups de postpart per promocionar la lactància i també per acollir tots aquests neguits durant el postpart, que són molts. De vegades pensem que s'ha de cuidar les dones durant la gestació, però potser tenen més problemes i més incertidumbres i més neguits després del postpart, i és molt important en aquests grups d'acollida. I també fem grups de pares, que això fa, potser és més novedós, per nosaltres no és novedós perquè ja fa anys que estem, però potser no, en altres territoris no es fa, no? I són els pares que la seva parella està gestant, que venen a fer grup de suport a la maternitat i, pues, per millorar i per fer un bon vincle una vegada neixi la nova criatura.
0: I quina resposta estem
1: molt tenint? Molt bona, la veritat és que sí. A veure, sempre ho deiem, potser la boca petita, no?, que potser venen els que estan més sensibilitzats, ojalà vinguessin totes pares, no? Però bueno, sí que és veritat que els que venen, al final tenen una valoració molt satisfactòria, i d'això és el que ens interessa a nosaltres.
0: Estem en una societat molt diversa, també en models de família, no?
1: Correcte.
0: No sé si també des de la CIR, doncs clar, us hi trobeu també, no?
1: Clar.
0: I també allò diversa, en cultures, procedències, no?
1: Totalment. Des de mares soles per decisió pròpia, a parelles només de mares, a parelles de pares, la societat està canviant i ens hem d'adaptar una miqueta a les demandes d'aquesta societat, no?
0: Nosaltres, que hem parlat allò amb professionals de la CIR, com ara la seva coordinadora, no?, la Lucía, que ens acompanya avui, sempre diu, nosaltres no jutgem.
1: No, per descomptat, no? Hem d'acollir, atendre's la millor manera possible i sobretot atendre les seves demandes, no?
0: Abans que comentaven dels joves, ens comentava la Lucía, un dels temes allò important són allò els mètodes contraceptius, no? Que és una de les preocupacions també. No sé si més de les noies que dels nois, o cada vegada es va prenent també consciència.
1: Bueno, es va prenent consciència, però de fet, per sort o per desgràcia, els mètodes anticonceptius, excepte els preservatius, els utilitzen les noies, no?, i les dones. La resta d'anticonceptius són, ja siguin hormonals o mecànics, els utilitzen les dones. Però, bueno, sí que hi ha una conscienciació cada vegada més important.
0: També m'imagino que per part de noies joves rebeu també consultes per interrupció de l'embaràs?
1: Sí, també fem acollida a la interrupció de l'embaràs. Totalment són consultes també amb molta confidencialitat, perquè de vegades es poden tenir situacions més tenses o no, i s'ha d'acollir la demanda de forma exquisita, quasi bé, no? Jo crec que són de les consultes potser que hem de fer una atenció més miraculosa, més exquisita, no? Perquè sempre diem una interrupció voluntària d'embaràs, potser per una dona és una decisió voluntària i s'ha d'acollir d'una manera molt fàcil i i facilitar-li tot, però per a una altra dona, pues, en el seu context de moment vital, pot ser pues, un problema psicològic si no l'elaborem i ella no pot fer un dol com cal. Llavors pues, hem d'acollir en aquest moment, sempre oferint suport psicològic per si ho necessita en aquest moment o posteriorment, perquè la vida pues, va canviant i potser tu ara el que necessites és acabar aquest episodi que no vols continuar i no pensar-hi més, però potser d'aquí 3 mesos la ment pues, no para de donar voltes i necessites un acompanyament més específic i pues, la psicòloga nostra, com totes les psicòlogues de la CIR, pues, estan especialitzats en aquesta acollida i ho fa molt bé. Jo penso que fem una feina molt bona i molt necessària per la ciutadania.
0: Entenc que en aquest cas, abans que parlàvem, la CIR està oberta per tothom, fins i tot atenem allò a noies menors, no? Uh-huh. Ens deia la Lucía, pot venir una noia de 13 anys. Uh-huh. En el cas d'interrupció de l'embaràs, necessiteu allò sí. Que tinguem un tutor o tutora,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha una llei que bueno, es va canviar, ja sabeu, amb els terraplaços, i ara la llei actual que tenim és que a partir dels 16 poden venir soles, per sota dels 16 sí que han de venir amb un pare o tutor, vale? Uh-huh. De totes formes, sempre encoratgem una miqueta que intentem establir una miqueta de relació amb els pares sempre que sigui possible, no? Perquè és un acte que lògicament pot ser banal, però estar a casa i necessitarà un acompanyament no és un acte per fer-ho sola, ¿vale? Uh-huh. Llavors, pues, bueno, si moltes vegades i ja és d'entrada, potser pots trobar una noia de 16 anys, no, jo no vull dir res, però

0: un abús que ha passat fa menys de 3 dies es deriva a l'hospital perquè es pugui beneficiar del tractament retroviral i bueno, perquè s'ha d'activar tot un procediment judicial i de forense, de recollida de mostres i de més. I si és perquè tu manifesta la pacient, que és la majoria de les vegades, no?, que en una consulta normal, que ha vingut per una molèstia, per un picó, per el motiu que sigui, pues bueno, la pacient es desborda una miqueta i t'acaba comentant, pues mira, fa un any pues vaig tenir un abús, un conegut, un no sé què. Tot això s'ha de recollir, s'ha de fer un parte judicial perquè, bueno, pues té una importància, i se li ha de comunicar si ella vol acompanyar, si vol fer la denúncia als Mossos, i bueno, que això tingui una trajectòria, no?
1: Mm-hmm. Entenem que en aquests casos també el paper de la psicòloga és molt important.
0: Sempre oferim el suport a la psicòloga si ho necessites, o sigui, s'ofereix, no tothom ho vol, s'ofereix, i en el cas de que ho vulgui ara o en un futur, doncs per descomptat es fa aquest recolzament.
1: Sembla que de vegades allò diem, hi ha etapes que sembla que finalitza, no?, l'etapa uh-huh. sexual i reproductiva. La reproductiva finalitza uh-huh. perquè ja estem parlant de la menopausa, uh-huh. però evidentment és una etapa que també s'ha d'abordar. I tant,
0: perquè la vida sigue, i tant que sí, i volem tenir una bona qualitat de vida. Llavors, bueno, pues a la menopausa de la dona serà un dia concret, que és quan se li ha retirat la regla, però la vida continua. I l'activitat sexual continua perquè som sexuals durant tota la vida, com hem dit al principi, i sí que hem d'acompanyar perquè potser durant aquesta etapa tinguin altres molèsties que abans no tenia. Bueno, doncs aquí tenim un equip, no?, super preparat per explicar què és la normalitat, que quan nosaltres expliquem què és la normalitat també baixem una miqueta el nivell d'ansietat, perquè estem en un món que anem per modes, eh? I ara la moda és la menopausa, mira, ens ha tocat, i en youtubers i en no sé què tothom dona, i ja
1: això són els boomers.
0: Ah, bueno, sí, perdona.
1: Hi ha molts boomers i llavors doncs, pues també.
0: No? I et trobes gent que ve a la consulta i diu, no, és que tinc la menopausa, què me das? Pues espera, què te passa, no? Uh-huh. Anem a veure què passa, quina simptomatologia tenen, què et pots trobar, amb què et podem ajudar, i a partir d'aquí baixem una mica tal suflé, perquè igual és una dona que està perfecta, doncs no hem de medicalitzar. El pitjor que podem fer és medicalitzar un moment vital de la vida de la dona. Jo sempre els dic, ah, bueno, té la menopausa, sí que vol dir que fa un any ja no tens la regla, perfecta. I què vas fer quan va venir la regla? Re, bueno, doncs ja està.
1: Doncs ara tampoc.
0: Lo mateix farem, no?
1: Que a més a més
0: tens uns picors, tens una molèstia, doncs pues anem a abordar aquesta situació concreta, que tens problemes de fogot, anem a abordar aquesta situació concreta, no? Llavors expliquem quina simptomatologia es pot trobar i en cada situació pues, especifiquem. Per això fem xerrades periòdiques i també fem algun grup de menopàusia. Vale? Uh-huh. Concretament ara estem fent un grup molt, molt interessant a Parets i d'unes sessions, i la gent pues, es va apuntar periòdicament.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ara que comentava la Lucía, fem això, uh-huh. aquests cursos a la CIR, hem de demanar, no?, cita.
0: Sí. Són visites sempre programades perquè la gent necessita el seu espai, els professionals necessitem el nostre espai per poder atendre i un espai adaptat i qualificat. Vull dir, no necessito una persona que vingui per uns picors, no necessitarem un ecògraf, però una embarassada necessitarem un ecògraf d'alta resolució per poder fer la prova concreta. Llavors
1: a l'hora de fer la cita, m'imagino que es pot fer a través
0: de la meva salut, o ho poden fer trucant per telèfon. Si truquen per telèfon sortirà primer un call center i que, bueno, va indicant com totes els conceptes i després...
1: I llavors en funció, doneu l'opció de dir, doncs, mm-hmm. per què és aquesta
0: Exacte.
1: Consulta, no?
0: Si
1: és un jove, si és...
0: Sí. Per a motiu que vinguin...
1: Salut.
0: Per el motiu que sigui, doncs acabarem agendant aquesta visita.
1: No n'hem parlat, però evidentment hi ha les revisions rutinàries,
0: vale.
1: I suposo que un dels temes sobretot és la prevenció de certes patologies, en especial volem parlar del càncer, no?
0: Sí. Mira, el concepte de revisió a nosaltres no ens agrada molt perquè s'han anat com modificant al llarg de la història, no? Sí que és veritat que venim d'una història de fer revisió. Ara el que es fa és cribatge, igual que es fa el cribatge de càncer de còlon a partir dels 50 anys, doncs les dones ens fem el cribatge de càncer.

0: cribatge de mà, de cervix. Què vol dir això? Hi ha un cribatge molt estable des de fa molts anys, però ara pues, potser fa 3 anys s'ha actualitzat el nou protocol i es prioritza molt la determinació del virus del papiloma, que al final és el virus que té la capacitat de produir a partir de molts anys lesions de càncer de colon. Llavors, aquest cribatge es comença als 25 anys i dels 25 als 30 es fan citologies a totes les noies i a partir dels 30 es fa una determinació del virus del BPH, ¿vale? Es determina la de, amb un escobilló. La manera de fer citologia o BPH per nosaltres és la mateixa, ¿eh? La senyora no canviarà res més, però és el laboratori que ens determinarà un tipus de prova o un altre, i es fa la determinació del virus de l'ADN, i això ens dona molta informació i molta tranquil·litat, perquè si no tenim virus ens hem de quedar molt tranquils, ¿vale? Perquè aquest virus sí que té la potestat, el poder de poder malignitzar cèl·lules de col d'uret, però a 5-10 anys vistes. Amb la qual, si la prova BPH és negativa, ens quedem molt tranquils i s'ha de cribar a les dones fins als 65 anys. Si en algun moment una d'aquestes proves surt diferent, doncs el protocol canvia absolutament. Hi ha múltiples algoritmes en funció de l'edat, en funció del resultat, en funció, bueno, de múltiples coses, i doncs es valora, doncs, si es necessita fer un control anual, es necessita fer citologia i BPA cada any, es necessita fer una prova més específica que es diu colposcòpia, que la fem també a la CIR per mirar amb lupes després de col·locar uns tints específics i mirar si les cèl·lules tenen, doncs, aquest aspecte que poden ser susceptible a alguna malignitat, o si en un moment donat pues aquestes lesions progressen, s'ha de derivar a l'hospital per fer una conització, que seria la prova per treure aquesta lesió que està afectada al virus de papiloma.
1: I això es manté fins als 65 anys.
0: Sí.
1: I a partir dels 65?
0: Llavors, si la dona durant tota la seva vida tots els cribatges han sigut negatius, pararem a 65. Si no han sigut negatius, no pararem a 65, ¿vale? Això és el que es poden quedar les dones tranquil·les. En funció de com han sigut tots els resultats, de fet, es paren els cribatges si els 10 anys abans els cribatges han sigut negatius. Si no han sigut negatius, continuarem. És dir, una senyora, per exemple, que als 50 va tenir una lesió del grau i se li va fer una conització, durant 25 anys continuarem fent citologies, això vol dir fins als 75 anys, ¿vale? Citologia o BPA, o el que es valori, ¿vale? Pues lo mateix, una senyora que tots els resultats han sigut negatius, però els últims 5 anys pues han sortit alterats. No pararem als 5 anys, no pararem als 65, pararem potser una miqueta més endavant, quan tinguem la garantia que durant 10 anys aquests cribatges han sigut negatius.
1: O sigui, aquests cribatges en el càncer de mama es fa igual, també?
0: Mira, això
1: perquè també
0: sí,
1: cada vegada, sense més persones amb una certa edat, que debuten amb un càncer
0: correcte
1: de mama.
0: Ara, avui, us he de dir avui, es comencen a fer cribatges de càncer de mama dels 50 fins als 70. ¿Vale? Us dic avui perquè ja està en resolució, el Ministeri ja està aprovat i les comunitats en breu començaran a implantar aquest nou protocol dels 45 als 74. Però avui tenim el que tenim, que és fins a, dels 50 als 70. Sí que és veritat que es fa... bueno, es monitoritza molt en aquells casos que n'hi ha antecedents familiars o antecedents personals d'alguna patologia. ¿Vale? En aquests casos no es fan mamografies cada 2 anys, sinó es fa pues, lo que calgui, lo que el ginecòleg valori que és el més adequat.
1: Quan parlàvem del virus del papiloma, que és el que pot generar, no, aquest càncer de coll uterí, recordar que també a les joves...
0: No? Les vacunacions.
1: A les joves i als joves.
0: I els joves, no? Molt bé. Ara ja fa... Jo crec que ja portem 2 anys que ja estan vacunant els nens ja des de l'escola, des dels 12-13 anys, i les noies des de l'any 90, les que van néixer al 95, o sigui que ara ja tenim un cúmul de dones de quasi bé 30 anys ja vacunades. ¿Vale? Per això que el panorama en anys venidors canviarà molt, perquè totes aquestes dones tenen molt menys risc de desenvolupar malaltia cervical o alguna lesió del grau, sobretot són lesions de graus, no? Perquè Bueno, això potser no ho hem dit, no? Però sí. El virus del papiloma és un virus molt comú en la nostra societat, que el 80% de la societat en algun moment tindrem relació amb aquest virus, però com altres virus el podrem pensar, no? Pues, amb un estat de salut saludable, no fumar és un tema superimportant, eh? Tant per les malalties de transmissió sexual com pel virus del papiloma humà, que també és una malaltia, és una infecció de transmissió sexual, perquè, bueno, s'ha vist i en estudis i amb una evidència científica molt clara que relaciona més temps d'aclariment, més temps de progressió de malalties si la persona fuma. O sigui que és molt important que deixi de fumar les dones i que no fumin. Uh-huh. I si fumen, o sigui, el primer missatge que donem quan ens surt un virus de papiloma positiva a la dona és, sobretot, una bona vida saludable, bona alimentació, exercici físic i no fumar. Com que no? Què té a veure? Pues sí, té a veure molt. Vale?
1: Amb el temps haurem de dir que disminueixi també la contaminació ambiental.
0: Bueno, això també
1: ajudaria.
0: Segur que sí.
1: Lucía Burgos, ho hem de deixar aquí. Bueno, recordem, ella és llevadora, coordinadora de la CIR Baix Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una propera.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Proximitat,
3: participació,
2: educació,
3: informació,
2: connexió,
3: companyia,
2: cultura.

0: Bona nit.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
3: Hola, em dic Ainhoa de Quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora, que em llevo al matí. I al final del dia, quan vaig a dormir? M'agrada aturar-me i poder contestar. Què s'ha après avui i què faràs demà?
2: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava, l'Eleonor tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, l'Eleonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Eleonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia sí, senyor, i bones tardes.

0: novembre. M'he dut una sorpresa.
1: I Xavi, i dic, cony, t'esperava molt per sentir-te.
0: Sí.
1: Vinga.
0: Una abraçada. Hola, maco, molt bé, un èxit rotund. I jo ara he escoltat totes les novetats que hi ha. Avui no vull dir res. Adéu. Una abraçada.
2: Hola, estic molt contenta de tornar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
0: Una abraçada.
3: Quina sorpresa més gran que m'he endut avui, perquè la memòria també se me'n va. M'he endut una sorpresa molt gran, perquè com et pots imaginar, ja fa molt de temps que no esteu en el programa. I avui l'he posat a casualitat, perquè busco molt música, ho dic bé, oi que sí, ja tinc una edat també. I la meva sorpresa ha sigut molt agradable, que ja tornem al programa. Molt bé. Bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat que us esperava molta alegria. Vinga. Hombre, m'he endut una sorpresa.
4: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva...

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Borrassà
3: és bo pels fruits de la terra, és ras per viure en el pla. El vent que el toca no serra, renova l'aire, el façà. Per això es diu Borrassà. Admirat pel campanar, que es dreça amb altiva ufana, fill com és de l'Empordà, s'obre com una sardana on tothom hi pot entrar. Acompanyat com està de masos i pairalies, cull l'userda, plega el gra, recapta les tardanies i vetlla pel seu demà. La terra bruna, el cel clar, breu el camí, fèrtil l'horta, de peu dret en el llindar i esbatanada la porta, us espera Borrassà.
4: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
5: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'accés a l'habitatge és el principal problema dels barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal. Té els detalls el Toni Conde.
2: Un 31% dels enquestats creu que l'habitatge és el problema principal de la ciutat, seguit d'un 26,3% que creu que ho és la inseguretat. Segueixen de lluny la immigració, amb un 7,5%, i el turisme, amb un 6,9%. Laia Bonet, tinent d'alcalde.
3: Que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
2: El baròmetre també indica que un 75% dels barcelonins està d'acord amb retirar llicències als habitatges d'ús turístic.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.

0: mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30 era el Gall Eixample o el Xueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clients normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també bueno, travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el tarannà del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, tant la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer a l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat, volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també pues, hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal. I és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1995, que és la de l'escàndol públic i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet a l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen la homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant dels determinats delictes de caire sexual.
0: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla. I el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs, ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que... Bueno, com la pel·lícula franquista és el marica del pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més en el món rural, doncs és complicat doncs per al tema sobretot de la solitud que et pots trobar, però també per un altre cantó està tota la globalització de les xarxes en la qual les persones LGTBI, jo conec més el món dels homes gais, en el qual doncs el que mana és absolutament lo tecnològic, no? Les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no? D'aquest silenciament, però per un altre cantó on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o la relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
5: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
6: He sentit a dir que es fan petons amagat.
7: En sèrio?
5: No sé com els seus pares li permeten.
6: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
8: No sé com li pot agradar una altra noia.
5: Està malalta.
8: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
7: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
8: Mireu-la, és allà.
9: Ei, què feu? Què voleu?
8: Te n'has d'anar del poble.
7: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
6: Ei, hola, tu també t'has d'anar.
8: Què? Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
6: No, jo no volia, m'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
9: En sèrio, Júlia?
7: A sobre abusadora.
6: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
9: Però, Júlia...
7: Fora.
8: Te'n vas, ja. Allà està la sortida. Adéu.
10: La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
11: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
12: No passa res. Estic bé.
11: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te? Seu, si vols.
12: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill. I anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist, ni molt menys. I amb això hem tingut una mica més de sort, socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral

0: precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
1: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no? Que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
3: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer i també. Després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no?, de Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedet principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt guapa, molt despampanante, no?, però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no?, i que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
4: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
5: Bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
6: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
5: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
7: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
5: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
8: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me'l a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
6: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles?
5: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
7: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça, i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
6: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
5: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
7: Jo soc miliciana, i sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar, puc disparar algú, puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
5: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
6: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb el del teu marit.
5: Que era una broma, dona.
6: Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
7: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem-lo del llibre?

0: La Guerra Civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la República, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i de més, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però al bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no?, són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no?, que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes, i ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no?, més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment a 1970 la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la República o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués, doncs, persones activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol, és el MEL, que era el Moviment Espanyol de Liberació Homosexual, fundat per la Romanda Fluvià, que es va fer per intentar, doncs, que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrositat social, que substituïa a la de vagos i maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari. I en el mateix dia que mor Franco comencen a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front, perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques, d'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment, doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia pels delictes sexuals. No? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, planteja la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroga en alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGTBI sota la democràcia. No? Sobretot està el de l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins a l'any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI-fòbic, no? I que es podia aplicar, no? Com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no? O que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors. Bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no? O a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000 el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, amb Milena Duc-Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista La Sal. Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra. Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, és meva.
3: No, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual, amb només 10 minuts. Veuràs que som collonuts, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
5: Bona nit.
7: Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.

0: moment per omplir de plantes casa teva, la terrassa, el balcó, el jardí i respirar. Vine a Centre Verd i trobaràs planta d'interior, secció de floristeria amb professionals de la flor tallada i preservada. I, a més, ara trobaràs un espai dedicat a la planta de baix consum d'aigua. Centre Verd, planta interior, animals, floristeria i decoració. Obrim de dilluns a diumenge amb pàrquing gratuït. Centre Verd a Salt, a prop de l'espai gironès i a centreverd.cat.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't de minerals, omple't de vida.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: la banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
1: La Municipal.
2: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Si busques autenticitat,
5: Ràdio Vila-Sacra.
4: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
6: Parcs de llegenda.
7: El Parc del Montnegre i el Corredor, situat entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, és un lloc màgic on s'hi amaga una fantàstica llegenda, el Diamant del Serpent. Hi havia una serp amb un gran diamant al cap, que acostumava a banyar-se a un estany. Era l'únic moment en què es treia el diamant i se'l deixava a la riba. No hi havia ningú tan valent com per treure-li, ja que sabien que si ho feien no serien a temps de fugir i la serp els engoliria. El Daniel Rangil, escriptor i expert en tradició popular, ens compartirà pistes i anècdotes d'aquesta curiosa llegenda que s'explica al voltant del Parc del Montnegre i el Corredor. Benvingut, Daniel.
8: Hola, va.
7: Daniel, és gaire antiga aquesta llegenda, el Diamant del Serpent?
8: De fet, la serp deu ser l'ésser mitològic més antic de la humanitat. Fa uns 80.000 anys, abans que els homo sapiens sortissin del continent africà, ja teníem la serp com un símbol. I el serpent és una evolució de la serp. En l'imaginari popular, quan les serps arriben als 100 anys, en comptes de morir-se, fan una metamorfosi cap a aquest ésser superior, que és el serpent, que es fa molt més gros, li creix una llarga cabellera al clatell, adquireix el do de volar i se li forma el brillant de serp que li dona poders màgics i immortalitat. Per tant, l'origen d'aquesta llegenda es peta la nit dels temps. Pensa que els dracs xinesos, que en realitat són serpents, porten les famoses boles de drac que els donen el poder i la immortalitat, que és exactament igual que els diamants o brillants de serp dels serpents catalans. Al Japó també trobem històries d'aquestes. Al segle XIII, Marco Polo explica que en una execució al Japó, a 8 condemnats, no hi havia manera de tallar-los el cap perquè duien un brillant de serp i només quan els hi van prendre els varen poder decapitar. Llavors, que la llegenda s'hagi transmès per via oral en cultures del món tan distants ens indica que té l'origen en un temps molt remot. I que el Montnegre, 12 persones me n'hagin parlat, demostra com de viva ha estat la creença fins al segle XXI.
7: Però quina vinculació té el serpent amb el territori i amb el parc del que estem parlant avui, amb el Montnegre i el Corredor?
8: Bueno, podríem dir que indrets tan boscosos com el Montnegre i el Corredor són el lloc ideal on un serpent pot viure sense ser vist ni trobat. I com que hi tenen gorgs, fonts i rieres, troben l'aigua que els és tan indispensable.
7: I si pensem en l'imaginari col·lectiu, en parlaves ara també de dracs, parlem de serps, de serpents, són animals en general amb connotacions negatives. És sempre així? O a vegades podem veure aquests animals vinculats a característiques positives?
8: És que, clar, no podem posar al mateix sac els dracs i els serpents, perquè en origen sí que eren el mateix. En els textos i en l'art sumeri i babilònic no hi ha cap diferència, són la mateixa cosa. Però de llavors ençà, el drac evoluciona en negatiu, perquè als poderosos els va molt bé aquesta figura infernal a qui carregar la culpa de tots els desastres naturals, i també els hi va molt bé per glorificar l'heroi Matadracs, que encarna les virtuts que els poderosos volen remarcar, sigui un gran guerrer o sigui un gran sant. El drac ho emmetzina tot. Uh-huh. El serpent porta una vida tranquil·la sense ficar-se amb ningú i només es torna violent quan li prenen el brillant, perquè comporta la pèrdua immediata del poder i la immortalitat. La pèrdua del brillant per al serpent és com l'expulsió del paradís.
7: Un xicot valent va pensar que la manera d'aconseguir el diamant seria agafar una bota de fusta i clavar-hi uns claus de ferro amb les puntes cap enfora. La va deixar a la riba de l'estany Qui va esperar que arribés el serpent? Quan va arribar, deixar el diamant a terra i escapbussar l'aigua. El vailet va saltar i va replegar el diamant. Quan el serpent es va adonar del que passava, nedà com un llamp cap a la riba. Però el noi es va ficar dins de la bota i la va tapar. El serpent s'enroscà la bota, estrenyent-la tant com podia per trencar-la. Però aquells claus punxeguts li van travessar les escates i va morir de sagnat. Clar, tot això que expliques sona molt màgic, molt mitològic, però quina part de realitat hi ha d'aquesta llegenda?
8: Veiem, el relat de Llana del Vellat de Serp és pura ficció. Ara bé, la creença en l'existència de serpents ha estat una realitat molt estesa fins fa 4 dies. Una altra cosa és si el contingut de la creença és real. Jo m'he trobat amb moltes serps i mai n'he vist cap en cavallera, però qui sóc jo per dubtar de la bona gent que m'han dit que les han vistes amb els seus ulls? Jo penso que cal respectar les vivències i les creences de cadascú i prendre la sana precaució de no creure que ets justament tu qui està en possessió de la veritat absoluta.
5: Nosaltres tampoc ho posarem en dubte, eh? Parlant ara de l'heroi, ara que hem escoltat la llegenda completa, en qui s'inspira? No sé si agafa potser algun personatge local per construir aquesta història?
8: Clar, és que més que un heroi, el protagonista d'aquesta llegenda jo el veig com un antiheroi. És un vailet de família pobra que es troba al serpent quan va collir branquillors pel bosc perquè ni llenya tenen a casa seva per escalfar-se, i és la fam allò que li fa esmolar l'enginy per obtenir el diamant que els pot treure de la misèria. No té res a veure amb els herois matadracs, cavallers de casa bona, cavalcant imponents cavalls, empunyant espases màgiques, que apareixen per salvar princeses quan el drac ja s'ha cruspit mig poble. És a dir, s'inspira, doncs, com que és un antiheroi, doncs s'inspira amb la gent normal i corrent.
5: Daniel, com ha arribat aquesta llegenda a la gent que viu als voltants del parc?
8: Durant segles, tant aquesta llegenda com la creença en serpents es transmet per via oral. Tenim un text literari del segle XIV que ens parla d'un drac al Montnegre, però els relats de serpents sempre s'havien transmès només per via oral. Ara sí que ja no és imprescindible que t'ho expliquin els avis per saber-la, perquè ho pots llegir al llibre Històries i Llegendes de l'any 8, però allà em vaig limitar a transcriure al peu de la lletra el que em van explicar la gent del Montnegre, perquè considerava que ara que la transmissió oral ja ha deixat de funcionar bastant, doncs no es podia perdre històries com aquesta.
5: Sens dubte, no es podien perdre llegendes com aquestes que ens transmeten les pors humanes i que ens ensenyen que els valents són els que es converteixen en herois, o com ara tu ens deies, en antiherois. I com hem vist en aquesta llegenda, la valentia del vailet és recompensada en aquest cas. L'ànima d'aquest antiheroi deixa la seva empremta en aquest parc de llegenda, que és el parc del Montnegre i el Corredor.
1: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.